0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat. Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Grans del Portal has d'anar. I love it, love it, love it, Tant si és per esmorzar, berenar o sopar, Grans del Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu. Grans del Portal! A la plaça Pi Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona. Telèfon 93 899 8467. Ah, i si dia que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda. Us agraden els formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpaccio de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelavit, al carrer Major número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93 899 78 58. I si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, us faran un 5% de descompte.

0: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluids. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 5381. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial FEX Endesa, ESPA i Orange.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

¡Vamos!

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
2: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entrepans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés, infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 56-58. Telèfon 93-899-79-21. El Cafè de la Laia.
3: Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Granja el Portal has d'anar.
4: I love it, love it, love it, uh-oh.
3: Tant si és per esmorzar, prenar o sopar, Granja el Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu.
4: Uh-oh.
5: Granja el Portal. A la plaça Pi i Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona.
4: No, I love it.
5: Telèfon 93-899-8467. Ah, i si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda.
3: Us agraden els formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpaccio de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelaví, al carrer Major, número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93-899-7858. I si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, us faran un 5% de descompte.

0: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluid. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 53 81. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial FEX Endesa, ESPA i Orange.
1: Ona Vivias, 107 FM.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
2: Al Cafè de la Laia hi trobaràs noves sensacions. Cafè combinats, entre pans freds i calents, berenars, xocolata, creps, gofres, rebosteria, tés, infusions i una àmplia varietat en gelats, orxata i granissats. A més, també menús al migdia, amanides, pasta, peix i carn a la planxa i vermuts variats. El Cafè de la Laia, al carrer Montserrat número 56-58. Telèfon 93-899-79-21. El Cafè de la Laia.
3: Si ets a Sant Quintí de Mediona, a Grans del Portal has d'anar.
4: I love it, love it, love it, uh-oh.
3: Tant si és per esmorzar, prenar o sopar, Grans del Portal us ofereix entrepans de la casa o els variants que vosaltres desitgeu.
4: Uh-oh.
5: Grans del Portal. A la plaça Pi i Maragall, número 2 de Sant Quintí de Mediona.
4: No, I love it.
5: Telèfon 93-899-84-67.
3: Ah, i si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, l'Antoni us convidarà a una beguda. Us agraden els formatges extraordinaris o les anxoves de qualitat? Heu tastat mai el carpaccio de tonyina? Ara no heu d'anar molt lluny. A on? A la botigueta del mig. Com dius? Sí, a Torrelaví, al carrer Major, número 8. Una botigueta amb un encant molt especial. A la botigueta del mig. Telèfon 93-899-78-58. I si dieu que veniu de part d'Ona Bitlles, us faran un 5% de descompte.

0: Joan Romeu, empresa de servei d'instal·lació, manteniment i reparació d'electricitat, climatització, aigua, gas i conducció de fluids. Consta d'un equip de més de 40 persones altament qualificades i especialitzades que li permeten donar un servei integral des de l'assessorament, projecció i execució tant per empreses com a particulars. A més, disposa d'un servei de manteniment especialitzat en instal·lacions d'energia solar. Joan Romeu, carrer La Carretera 31 a Sant Pere de Riudebitlles, telèfon 93 899 5381. Per més informació, joanromeu.com. Joan Romeu, servei oficial FEX Endesa, ESPA i Orange.
1: Ona Bitlles, 107 FM.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM. Coplejant. Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: La violinista Carla Sanuy arranja una sardana de Jordi Molina pel seu TFM a la Coderts University of the Arts. I hi posa la veu també. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Coplejant, ja ho sabeu. Actualitat sobre sardanes i música per a copla. La violinista vigatana Carla Sanuy arranja el Silenci del Far per al seu treball de final de màster a la Coderts University for the Arts.

0: manual que analitza l'estat de la cultura i les arts de Catalunya, revisant els principals tendències, dades i polítiques culturals, també el sardanisme. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. I el primer disc de Pòquer de Canyes ja té data d'estrena. Es presenta el 24 d'octubre amb els seus 4 tenoristes. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem el Coblejant.
1: Coblejant. Menció de qualitat als Premis de Ràdio Associació de Catalunya, el millor programa de ràdio local.
0: El que ha passat al món immens de la sardana i la copla aquesta setmana passa per Rotterdam, i així us ho expliquem.
1: Notícies. Educació.
0: I és que la sardanista vigatana Carla Sanuy ha presentat a aquest final de curs un treball de final de màster basat en la sardana El silenci del far de Jordi Molina. Ha estat a la Universitat de Rotterdam. És una estudiant de màster de violí de Codarts i properament començarà els seus estudis al Conservatori d'Utrecht. Per al seu treball de fi de màster ha fet un arranjament de la sardana El silenci del far de Jordi Molina per a violí i veu, interpretant i cantant ella mateixa. Després la podrem sentir. Va escollir aquesta obra perquè, com a sardanista i músic, sempre s'ha sentit molt vinculada a aquests dos mons, però mai no havia trobat la manera d'unir-los del tot. També volia donar a conèixer una part de la cultura catalana fora del país i alhora era una manera de sentir-se una mica més a prop de casa. L'escoltem en declaracions al Coblejant. Ella és Carla Sanuy.
2: Vaig decidir arranjar El silenci del far d'en Jordi Molina per diferents motius. Un dels motius era que jo volia escollir una sardana contemporània d'un compositor que estigués actiu, perquè així jo podia parlar o entrevistar el compositor sobre la partitura original. El segon motiu era que volia tocar una sardana que a mi m'agradés molt i que hagués ballat, i amb les violetes recordo que vam ballar El silenci del far a la final de Banyoles l'any 2023, si no recordo malament. I el tercer motiu és que jo volia escollir una sardana que tingués segones veus i melodia acompanyament, evidentment, però que no tingués moltes segones, terceres veus, perquè això em dificultava molt el tema de com arranjar-ho per un violí sol, no? Llavors, crec que El silenci del far és una sardana molt bonica, que té segones veus, harmonies molt boniques i que, a més, m'agradava molt i vaig tenir l'oportunitat de parlar amb en Jordi Molina. Per tant, era la sardana perfecta per arranjar.
0: La música ens explica que l'arranjament ha passat per moltes versions i ha evolucionat molt al llarg d'aquests dos anys de màster. Un dels elements que hi ha incorporat és la veu, dèiem ara. És a dir, tocar i cantar a la vegada, influenciada per artistes com Jana Pelser, Charles Young i altres músics que combinen la veu amb els instruments de corda. D'aquest procés ha tingut l'oportunitat de treballar amb alguns d'aquests artistes, compartint amb ells la tradició de la sardana i escoltant les seves impressions sobre aquest gènere musical. Les seves opinions i la seva manera d'entendre la música, ens explica Sanuy, de la sardana també han estat una font d'inspiració per continuar transformant l'obra. Més enllà de l'arranjament, una de les coses que més il·lusió li fa és haver contribuït a fer conèixer la sardana a Holanda. Alguns companys de classe, ara escolten sardanes, ens explica, diversos professors i músics s'han interessat per aquest gènere i fins i tot alguns d'ells n'han après a ballar. També ha reinterpretat el paper del flabiol, inspirant-se en les reflexions i els comentaris de persones que abans de conèixer aquest gènere mai no havien escoltat una copla. Li interessava saber què els transmetia la música de copla sense saber res sobre aquest gènere. Mirar la nostra música des d'una perspectiva externa ens explica l'ajudada a descobrir-la i explorar noves possibilitats sense perdre'n l'essència. Carla Sanuy Danés és violinista, actualment establerta a Rotterdam, on cursa aquest màster d'interpretació de violí sota el mestratge de Frederike Seix i Het Jaron Meyerson i també Mara Osterban. A partir d'aquest setembre de 2026 iniciarà el màster de violí barroc a la Universitat, al Conservatori Universitat d'Utrecht, amb la professora Antoniette Lohmann, i aprofundirà en la interpretació.

qüestió històrica. És graduada en interpretació pel Conservatori Superior de Música del Liceu de Barcelona i ha format part de formacions com l'Orquestra Simfònica del Vallès, la Camerata de Música Catalana, la Franz Schubert Filharmonia o també la Beethoven Academy, entre d'altres orquestres. Pel que fa a la dansa, va començar a ballar als 7 anys amb la Colla Riallera de Vic dins del grup Alaví Trèvol i va continuar fins als 18 anys, passant per les categories infantil, juvenil i gran. Des del 2023 forma part de la Colla Violetes del Bosc, que ara ens ho explicava, amb la qual continua desenvolupant la seva passió per les sardanes. De fet, està passant l'estiu a Catalunya i aquesta setmana la veurem al concurs de casa seva a Vic ballant amb les Violetes en aquest centenari, on nosaltres també hi serem i us ho explicarem la setmana que ve. Però ara anem a escoltar com és la sardana El silenci del far per recordar-la i després l'arranjament per a violí i veu de Carles Sanuy. Ho escoltem. Això és El silenci del far de Jordi Molina, una sardana dedicada al far de Calella per la seva capitalitat el 2015. Té 11 anys, l'escoltem. Va ser premi a la crítica de la sardana de l'any, un premi ja desaparegut. L'escoltem, és de Jordi Molina.

Això era El silenci del far, la sardana de Jordi Molina, i ara anem a escoltar aquest arranjament que en fa Carla Sanuy d'aquesta preciosa sardana de Jordi Molina. Ella al violí i ja la veu, l'escoltem.

0: Coplejant.
1: Amb Caral Pedemonte.
2: I donem un tomb per Catalunya.
0: Connexions al territori.
2: Comencem el Pla de l'Estany perquè aquest cap de setmana el Foment de Banyoles ha organitzat la 74a edició del seu aplec de la sardana a la pesquera de Santa Rosa a la vora l'Estany amb les cobles Sol de Banyuls, la principal de Banyoles i la principal de Porqueres. Per primer cop l'aplec va tenir una vigília divendres amb la Cobla Van Project, on els alumnes de l'Escola de Música de Banyoles van tocar sardanes arranjades per a banda i corda i peces de jazz amb instruments de cobla de solista, tal com es pot veure a les imatges que trobareu a les nostres xarxes socials. Banyoles encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I segueix el cicle de ballades de sardanes a Calella aquest diumenge amb la Cobla Montgrins. L'agrupació sardanista de Calella va organitzar una audició més aquest cap de setmana al passeig de Manuel Puigvert amb curset de sardanes incorporat que ha deixat imatges com les que trobareu a @coplejant. I aquest juliol s'ha estrenat amb les ballades d'estiu de Riudarenes dijous passat, precisament també amb la Cobla Montgrins a la plaça de la Vila. Les organitza l'Ajuntament d'aquesta població de la Selva. I per acabar, aquest dissabte a la nit, els amics de la sardana d'Artés van celebrar la 54a edició de l'aplec d'Artés amb sopar popular i servei de bar. També hi va haver concurs de colles improvisades. Les cobles participants van ser la Mediterrània, la Marinada i la Ciutat de Girona. Escoltem Artesenca, de Francesc Marros, una sardana de 1984 que interpreta la Cobla Montgrins.

0: triplejant.cat.
1: I anem amb la política.
2: Notícies. Política.
1: I és que el Consell Nacional de la Cultura i les Arts, el CONCA, ja ha presentat l'informe anual, que és un document públic que analitza l'estat de la cultura i les arts a Catalunya, revisant les principals tendències, dades i polítiques culturals de l'any anterior. També avalua l'acció de les administracions públiques en matèria cultural i identifica reptes estructurals del sector de la cultura. Finalment, proposa recomanacions, estratègies per enfortir l'ecosistema cultural català i orientar les polítiques futures. Conté l'informe, el resum en català i un vídeo amb infografies de les principals dades. També parla de sardanisme. Breument, en un sol paràgraf de tot un informe que té més de 200 pàgines. Què en diu? Doncs destaca que Som Sardana aquest any ha eliminat la sardana de l'any i ho ha canviat pels Premis Preludi. No en diu res més pel que fa el sardanisme dins l'apartat d'associacionisme i cultura popular. Podeu consultar aquest informe del CONCA sobre l'estat de la cultura i les arts a Catalunya el 2025 a la web de la Generalitat de Catalunya.
2: Estàs escoltant El Coplejant, l'únic magazín d'actualitat sardanista dels Països Catalans.
1: I seguim amb més notícies.
2: Notícies.
1: I és que Ripoll, que és l'únic municipi governat per el partit d'extrema dreta Aliança Catalana a Catalunya, serà capital de la sardana 2028. La capital del Ripollès prendrà el relleu a Castellar del Vallès d'aquí a un any i mig, quan ja s'hauran celebrat les properes eleccions municipals previstes pel maig del 2027. L'anunci s'ha realitzat, però, aquest cap de setmana passat a la seu de l'Ajuntament de Ripoll, amb una imatge compartida a les xarxes socials on es veuen els representants de Som Sardana posant al costat de l'alcaldessa i líder del partit d'extrema dreta, Sílvia Orriols, al seu despatx municipal. La designació reconeix no només la capacitat organitzativa de la capital de la comarca, sinó també el seu històric compromís amb el teixit associatiu i la preservació de la identitat musical catalana, segons informa Som Sardana. Xavier Treserres, president de la Confederació, en destaca la tasca de l'entitat local i diu que estar al costat dels sardanistes que tenen empenta és un orgull. L'agrupació sardanista de Ripoll, continua a Treserres, és l'exemple clar d'aquesta voluntat de fer de la sardana un punt de referència cultural. Acaba. I per això Som Sardana ha decidit que la capital de la sardana del 2028 serà Ripoll, capital del Ripollès. Anem a escoltar Ripoll, ciutat Pubilla, una sardana del 2003 de Montserrat Pujolà a càrrec de la Copla Juvenívola de Sabadell. L'escoltem.

0: Això era Ripoll, ciutat pubilla de Montserrat Pujolà.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat.

0: Jovesa es torna a fusionar el rock amb la copla a la Festa Major de Vic. La banda osonenca va presentar dissabte a la nit el seu nou disc, Clar i el Cor, en un concert multitudinari a la plaça Major de Vic, acompanyada de la copla Berga Jove i el Cor d'Obeses. Una trentena de músics van pujar a l'escenari per oferir un espectacle que va combinar les noves cançons del grup amb sardanes emblemàtiques, en una proposta que uneix la força del rock amb el so tradicional de la copla, tradicional o no tradicional. Aquesta col·laboració, estrenada l'any 2019 al Festival amb So de Copla de Palamós, es consolida així com una de les apostes més singulars de la copla fusió en els últims temps. El concert també va servir per presentar en directe aquest nou disc dels Obeses, Clar i el Cor, el sisè treball d'estudi d'aquest grup osonenc i el més ambiciós, diuen, des de la seva des dels seus inicis. El disc, dividit en dues parts, Sístola i Diàstola, reuneix 14 cançons que exploren estils tan diversos com el metall, la música tradicional, l'electrònica o el cabaret, amb col·laboracions, per exemple, com Magalí Sare, Joan Pau Comelles, Bufa l'Ordre o la Coral Canigó. L'actuació va formar part de la programació de la Festa Major de Vic, que aquest any també commemora el centenari del concurs de colles sardanistes de la ciutat, amb diverses activitats al voltant de la sardana, i que serà aquest dissabte amb campionat gran categoria IB. Per tant, n'estarem pendents. Anem a escoltar un tema de la Copla Berga Jove amb Obeses. Obeses i Copla Berga Jove és aquest tema. Ens en sortirem a la veu. Arnau Tordera, l'escoltem.
1: Coplejant, Premi Capital de la Sardana, als mitjans audiovisuals.

0: Moltes gràcies.
1: Això era, ens en sortirem d'Obeses i la Copla Berga Jove.
2: L'agenda.
1: Vinga, agenda llarga de juliol, que la comencem a dimarts que ve, 14 de juliol, amb una ballada a Torroella de Montgrí, la principal de Porqueres a 2 de 8, i a la mateixa hora la ciutat de Girona serà a la plaça de la Xemeneia dels Químics a Girona. Dimarts que ve també ballada amb la Copla Canigó a Sant Vicenç de Torelló, i a les 9 hi haurà ballada a Terrassa amb la principal de la Bisbal. A 9:45 a Porreig hi haurà la Berga Jove. També dimecres 15 de juliol a 9:45 també hi haurà ballada amb la Marinada a Palamós, i dimecres que ve els mongrins seran a Matadepera, també a 9:45. A la mateixa hora la Mediterrània serà Tiana, i també a 10:00 hi haurà la principal de Banyoles a Arbúcies. A 10:00 de la nit també a Castelló d'Empúries hi haurà el Rossinyolets, i a 10:00 a la riba, al costat de la platja i la plaça de la Sardana a l'Escala, hi haurà la ciutat de Girona. Dijous que ve, festa de la Mare de Déu del Carme a l'Estartit amb la Foment del Montgrí, una ballada a 12:00 i 8:00 del vespre. I també a 5:00 de la tarda, festa del Carme a Camprodon, amb una ballada amb la principal de la Bisbal. També la Copla de l'Escola Municipal Conrad Saló serà dijous que ve a 9:00 al cicle 7 de 7 de Banyoles, i també a 9:50 els mongrins seran a Castellà del Vallès. A 10:00 a Calonge i Sant Antoni de dijous que ve, Foment del Montgrí, ballada, i també a 10:00 de la nit a Pals hi haurà la principal de la Bisbal. Dijous que ve a 10:00 a Sant Pere Pescador hi haurà una ballada amb la principal de Banyoles, i a 10:00 també a Llançà, la ciutat de Girona. A la mateixa hora a Vilassar de Mar hi haurà la principal del Llobregat, i també dijous que ve a 10:00 de la nit, festivitat de la Mare de Déu del Carme amb la Flama de Farners al passeig de mossèn Cinto Verdaguer a Tossa de Mar. Passem a divendres 17 de juliol, perquè a Ripoll hi ha el concert del 73è a Plec de la Sardana amb la Sol de Banyuls a 8:00 del vespre. A 9:00 a Argelers hi haurà una ballada amb els Casanovas, i a 9:00 també a la Granja d'Escart, ballada amb la Vents de Riella. També a 9:00 a Palol de Revardit, el festival Recòndit, concert amb Roger Mas i la Copla Sant Jordi. I també divendres que ve a 9:00 hi haurà ballada a les preses amb la principal de la Bisbal. A 9:50 a Manlleu la Lluïsos Copla, i a 10:00 a Ullà el Rossinyolets. També divendres que ve hi haurà a Tordera la principal de Banyoles, i també a Sitges la Marinada, i també a la mateixa hora, divendres que ve, a Figueres hi haurà la Foment del Montgrí. També divendres que ve la Bisbal Jove serà Sant Feliu de Guíxols, i passem a dissabte. 18 de juliol, perquè a 12:00 hi ha ballada amb la Juvenívola de Gramunt a l'Institut d'Estudis Llardencs a Lleida, i Llardencs, disculpeu. I també dissabte que ve hi haurà ballada amb la Juvenívola de Sabadell, doncs a Montjuïc, a Barcelona. També dissabte que ve a 7:00 la Juvenil Ciutat de Solsona serà

a Solsona amb una ballada, i també hi haurà l'aplec de la sardana de Bellvís amb una ballada amb la Copla Maricel dissabte que ve. Dissabte que ve també continua el 73è aplec de la sardana de Ripoll amb una ballada amb la Vents de Riella, i seguirem també a Viladecans amb una ballada a 7:45 amb la Bisbal Jove. També dissabte que ve, 39è aplec de la sardana Vora el mal de l'Hospitalet de l'Infant amb una ballada doble de la Reu Jove i la Ciutat de Cornellà, i a 8:00 de dissabte que ve a Tàrrega hi haurà una ballada amb la Copla Tàrrega. També 8:00, 24è aplec de la sardana de Sant Feliu de Codines amb les Coples Sant Jordi i Juvenívola de Sabadell. I dissabte 18 de juliol 8:00 també hi ha ballada Andorra a la Vella amb la Copla Vents de Riella. També 8:00 a Sant Joan d'Espí una ballada amb la Ciutat de Granollers i a Olot hi haurà la Principal de Banyoles 9:00 de la nit. Dissabte que ve també 10:00 ballada Lloret de Mar amb la Ciutat de Girona i també a Roses amb la Principal de Caçà. I també dissabte que ve 10:00 hi haurà sardanes d'artes amb la Bellpuig Copla i també 10:00 a Caldes de Malavella amb la Mediterrània. També a Sant Cugat del Vallès amb la Marinada. I passem a diumenge. Diumenge 19 de juliol, perquè arriba el 73è aplec de la sardana de Ripoll amb les Coples Ciutat de Girona, Bellpuig Copla i Juvenívola de Sabadell a 2:11 i a 4:45 de la tarda. També 11:00 del matí de diumenge que ve a Vilafant hi haurà els Rossinyolets, i diumenge que ve 11:00 també hi haurà una ballada a Santa Margarida de Montbui amb la Reus Jove. També 12:00 a Castellserà hi haurà la Vents de Riella, i 1:00 a Olesa de Bonesvalls hi haurà la Copla Catània. Diumenge que ve a la tarda 6:00-8:00 aplec de la sardana de l'Estany amb les Coples Ciutat de Cornellà i Marinada, i 7:00 a Quart una ballada amb la Copla Montgrins. També 7:00 a Parets del Vallès la Mediterrània, 7:00 a Sants Montjuïc la Baix Llobregat, també 7:00 a Sant Andreu de la Barca la Ciutat de Terrassa, i diumenge que ve 7:00 hi ha també 43è aplec de la sardana del Vendrell amb les Coples Ressò i Reus Jove. També diumenge que ve 8:00 a Corbera del Llobregat hi haurà una ballada amb la Copla Sabadell, a Sant Pol amb la Xaloc, a Malgrat amb la Principal de Banyoles, a la Seu d'Urgell amb la Juvenívola del Gramunt, a Cervera amb la Vents de Riella, a Calella amb la Verga Jove, i 8:00 del vespre a Palamós hi haurà la Principal d'Olot. 8:00 a Gramunt hi haurà la Vila d'Olesa, i a Calonge i Sant Antoni 10:00 de la nit la Ciutat de Girona. I passem a dilluns. Dilluns 20 de juliol, que ja acabem, no us preocupeu, 9:00 hi haurà a Perpinyà una ballada amb els Casanovas, 9:50 a Olesa de Montserrat hi haurà la Juvenívola de Sabadell, 10:00 a Santa Coloma de Farners hi haurà la Flama de Farners, com ja coneixeu. I aquesta setmana destaquem. Doncs 68è Festival de Sardanes de Ceret, Vila de Ceret, que arriba aquest proper cap de setmana del 17 al 19 de juliol amb les Coples Mil·lenària i la Principal de Llobregat. El festival comença divendres 17 de juliol 9:00 amb una ballada amb la Copla Mil·lenària, seguirà dissabte al matí 10:00 amb una doble ballada amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat, seguirà dissabte al vespre amb el campionat Copa Catalunya concurs de sardanes amb la Principal del Llobregat, i diumenge al matí 11:45 hi haurà una ballada amb la Principal del Llobregat. També diumenge al vespre 9:00 hi haurà el concert amb la Mil·lenària i la Principal del Llobregat. Ara que hem destacat aquesta festival de la sardana de Ceret, anem a escoltar Ceret 25 aniversari de Joan Pons, una sardana escrita per al lluïment de la tenora que escoltem i que és de 1982. L'escoltem a càrrec de la Principal de la Bisbal.

0: Això era Ceret 25 aniversari, de Joan Pons.
1: Cuplejant, Premi Tornaveu a mitjà de comunicació de l'ens de l'associacionisme cultural català.
0: I tenim més notícies destacades. El Pony Pissador ensenya a ballar sardanes al públic del seu concert a Noruega. Així ho ha compartit el grup de folk a les seves xarxes socials, on diuen que si mai teniu un aplec sardanista a Noruega, recordeu que llargs és lange i curts és corte. Els catalans han actuat aquest cap de setmana a Forde i enmig del concert, en un dels seus temes on hi ha base de sardanes, s'han posat a fer els passos ensenyant al públic com es balla la dansa del seu país. En el vídeo que trobareu a les seves xarxes socials es veu com el públic noruec balla imitant els músics. Aquesta notícia obre el bloc de breus d'aquesta setmana. I el primer disc de Pòquer de Canyes es presenta el proper 24 d'octubre. Això ho ha anunciat un dels components del quartet, el tenorista Lluís Alcalà, a les seves xarxes socials, acompanyat d'una fotografia on es veu al costat d'Enric Ortí i Gerard Montsec produint el disc amb David Casamitjana en la darrera sessió de producció d'aquest disc que, com dèiem, veurà la llum el 24 d'octubre. Més endavant en donaré més detalls. Anem a escoltar, però, un d'aquests temes de Pòquer de Canyes. És l'adaptació del tema de Michael Jackson, Billie Jean.

0: Coblejant.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Amb Caral Pedemonte.
1: Bé, tanquem aquesta edició i ho fem amb un dels temes sardanístics del poni pisadores, els animals més vells. L'escoltem per tancar el programa. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials, a Facebook, Instagram, TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube, i també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals i a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força.

0: Sintonitzes Ona Bitlles.
1: Aquest 27 de juny prepara't per envair els carrers de Sant Pere de Riudebitlles. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esvivi. Organitzen Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Bitlles, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
2: Escolta'ns a través d'internet per onabitlles.cat.
3: Quan el record es fa cançó a la vora del mar, això és Sons a Cau d'Orella, el programa d'havaneres i cant de taverna que dirigeix i presenta Joan Brugués.
4: Hola, què tal, com estan? Tanquin els ulls per un instant. Senten el rosall de les onades, la flaire de la sal marina i el cruixit de la fusta vella? Avui, el nostre programa navega rumb al passat, guiats per les veus i les guitarres que millor han sabut retratar l'ànima de la costa. Les cançons ens parlen de mariners, d'aquells homes valents, de mans calcalloses i mirada perduda en l'horitzó, de vaixells que marxaven rumb a les Antilles i de les nits de taverna on s'ofegava la nostàlgia en un got de rom cremat. Parlarem d'enyorança, de tempestes, de cançons de bressol marineres i de tornades. Així que abordinem el vent, tinguem la canya a punt i deixem-nos portar per la melodia. Comencem!
3: Sons a Cau d'Orella, Premi 2 per 4 l'any 2020 per la Fundació Ernest Morató.
4: Avui faré pocs comentaris. Anem ara a una selecció d'unes quantes per escoltar amb mariners de protagonistes. I per començar, un adéu, un comiat d'un mariner que ens l'interpreta el grup a Cau d'Orella.

i després d'aquest comiat d'un mariner cau d'orella, continuarem amb un de vell, el vell mariner, que ens l'interpreta el grup menorquí Maragassa.

Des de les illes, en mar agassa maqueta vell mariner, i d'un de vell, ara un de bo, el bon mariner, del grup de Premià, Barca de Mitjana.

Hem escoltat per barca de mitjana aquest bon mariner, però els hi has de dir que n'hi han de tots els gustos, fins i tot un que no està molt bé, el mariner boig. Què li passa al mariner boig? En sortirem de dubtes tot escoltant els pescadors de l'Escala.

segur que han sortit de dubtes amb el que ens han interpretat els pescadors de l'Escala amb aquest mariner boig. Una de les feines que li toca fer a un mariner és bogar. I ara escoltarem per Desplega Veles el grup de la Barceloneta que va fundar, entre d'altres, l'Antònia Vilàs amb un tema seu, Boga, boga, mariner.

desplega veles en boga boga mariner per anar en aquesta que segurament pot ser la seva cançó. Pot ser sí o pot ser no. És la cançó de mariner que ens la canta el grup Gavina.

altre grup que han recordat, el grup Gavina, amb Cançó de Mariners. Abans els dic això perquè abans hem escoltat el grup Desplega Veles, un altre que no està en actiu. I els hi pregunto, què hi feia aquest mariner en aquesta situació? A veure com ens ho expliquen els pescadors de l'Escala. Aquestes són les veus dels que varen començar amb aquesta formació escalenca. Un marinero en el Golfo.

Un marinero en el golfo, una peça interpretada per el grup escalenc Els Pescadors de l'Escala. De mariner suposo que n'hi ha de tots tipus, fins i tot sense rumb, pot ser o no, com aquest mariner errant que ens el canta en Lluís Lozano. Hem escoltat per al cantautor Lluís Lozano, actualment forma part del grup Aigua Clara, aquest mariner errant.

0: Esteu escoltant Sons a cau d'orella, amb Joan Brugués.
1: Depenent de quin grup, va de mariners o de pescadors, la melodia i la lletra és la mateixa, només canvia la paraula. Aquesta vegada, com que toca parlar de mariners, és el brau mariner i escoltarem com ens la canta el grup de Cadaqués, Cap de Creus.

Mariner, que també hi ha la mateixa cançó titulada Brau Pescador. I ara, si la volen ballar, els convido. A ritme de country, del Jambalaya, hi trobem aquest tema, Mariners, que ens l'interpreta el grup La Petita Havana.

Com ha anat el ball? Suposo que ha anat bé tot escoltant aquests mariners amb aquesta melodia del jambalaya, una de les peces més emblemàtiques del ritme country. I continuem amb una de tradicional, del cançoner popular català. Segurament l'han escoltat més d'una vegada. Es titula El mariner, tot i que a vegades la podem trobar amb altres títols. Ara l'escoltem per la Garota d'Empordà.

Com els deia, altres títols que a vegades la trobem és A la vora de la mar, però el seu original és el que ens acaba d'interpretar el grup La Garota d'Empordà, El Mariner. I cada mariner té el seu port, o potser no, com aquest, que és un mariner d'un altre port, més ben dit, mariner d'un altre port, que recordarem com ens la cantava el grup Els Pirates.

Hem escoltat aquest mariner d'un altre port per al grup Els Pirates. I ara els diré que també hi ha boniques històries de mariners, com la que escoltarem a continuació, El mariner i la xiqueta, per al grup Ultramar.

història del mariner i la xiqueta que ens l'ha cantat el grup Ultramar. I ara, per acabar, amb la joia de la corona. No és una de que vostès es pensen. Segurament iran per un tema i ara n'escoltarem un altre que per mi és una preciositat, aquest poema de Miquel Martí Pou. I l'escoltarem per al grup Peix Fregit, Mare si fos mariner.

0: I amb aquest tema s'apaga la darrera estrofa i el mar queda en calma. Avui hem cantat als mariners, a la seva força i a la seva enyorança. Gràcies per compartir aquesta estona de ràdio i de mar amb nosaltres. Fins que ens tornem a trobar en el proper port. Adéu-siau.
1: La música queda, nosaltres marxem. Fins al proper Sons a Cau d'Orella.
2: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
3: Entro aquí.
4: Vale, però vols provar això de fer una frase o no?
5: No, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no

0: Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
1: Què tal, Coco? Gràcies per estar novament en connexió. Gràcies per tornar a la ràdio a iniciar un nou viatge per la màquina del temps d'aquest programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock que es va posar en marxa en l'octubre de 1993. Algú va dir, bé, va ser concretament Albert Camí, no ser estimat és una simple desventura. La verdadera desgràcia és no saber estimar. Aquí estimem la comunicació, la música, i ho fem junts.
2: Saps si me podes posar el Serrat, el cant de la civada?
1: Ostres, això sí que feia molts anys que no escoltàvem. No era el cant exactament, era el ball de la civada. La cançó prové del folclor rural català i servia tant com cançó de treball com cançó de ball, però antigament només la podien ballar els homes, representant les fases del cultiu del cereal. Serrat la va adaptar al seu repertori tradicional al 1968.

0: El Ball de la Civada, Joan Manuel Serrat. Quan el 1968 va publicar un àlbum anomenat Cançons Tradicionals, que també portava el Testament d'Amèlia, la presó del rei de França, el Comte Arnau, la cançó del lladre, el rossinyol o la presó de Lleida.
1: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: A través de 125 emissores que l'emeten en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears per la FM, algunes d'elles també en simultani per la tele, per al canal de ràdio de la TDT. Però si no et vols perdre res, recorda que aquí tens una segona oportunitat. Allò que la vida no acostuma a passar. Pots recuperar els últims programes emesos a les plataformes iVoox.com, YouTube, iTunes, Apple, Amazon Music, entre d'altres. Ara anem a jugar una mica amb les versions.
1: Recordes Cocodril?

Aquesta també ara feia molt de temps que no l'escoltàvem, però en el seu moment va ser un dels molts èxits dels Beatles des del seu àlbum Rubber Soul, publicat el 1965. Run for your life, corre per la teva vida. Ah, però la filla de Frank i Sinatra la va voler fer. I la va fer molt bé.

0: little boy.
1: Nancy Sinatra. Run for your life. Corre per la teva vida. Original dels Beatles, de 1965, però jo crec que la cançó es va gravar en la mateixa sessió de gravació del seu gran èxit, These Boots Are Made for Walking, perquè és que sona molt semblant, oi? Aquestes botes són per a

Nancy Sinatra, la filla del Frankie, va triomfar amb aquestes botes que són per caminar el 1965. Nancy va néixer a Nova Jersey, als Estats Units, el 1940.

0: amb l'Albert Malla.
1: I amb totes les vostres propostes que podeu enviar-me aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. El mail és, en aquest cas ara, d'Adrià Monteoliva, des de Girona, i ens diu: hola Albert, fa poc que escolto el programa, me'l va recomanar la meva amiga Montse i m'agrada molt. Ara aprofitaré per escoltar en diferit a iVox.com els programes anteriors que m'he perdut. La meva cançó del record és Tin Man, del grup Amèrica. Salut. Doncs molta salut per tots. Tin Man, home de llauna. És una cançó maca, com diverses que va fer aquest grup anglès i nord-americà. Amèrica. ...1974... i amb la producció de luxe del gran George Martin, el mateix dels Beatles.

ben combinades. Música agradable. El grup Amèrica, que molts vam descobrir amb aquella cançó Un cavallo sin nombre a principis dels anys 70, però que tenia cosetes, altres cosetes també maques, i no tan conegudes com aquesta que està entrant ara, Lonely People. Una cançó dedicada a la gent solitària.

0: T'acompanya l'Albert Malla.
1: Ah, tant de bo que encara que sigui només durant una estoneta, aquest programa i la seva música t'ajudi, per exemple, a oblidar totes les preocupacions. Aquí ja saps que sempre et recomanem que no et preocupis i que et dediquis a ser feliç. I hi ha cançons que ajuden a aconseguir-ho, aquelles que donen bon relló. Don't worry, be happy.
2: Be happy.
1: Cançons que hauries de tenir a la teva farmaciola d'emergències musicals. Per si un dia et sents molt feliç.
2: When you worry, you
1: o tot el contrari.
2: Don't worry.
1: Don't worry. I...
2: Be happy.
1: Sigues feliç.
2: Don't worry, be happy now.
1: Avui he recordat una cançó que en el seu moment va ser èxit, entre d'altres coses, perquè es va utilitzar en una campanya de publicitat per televisió. Una cançó que originalment es deia Three Little Birds, és a dir, tres ocellets, però que en aquest país es va anomenar No importa què m'has de. Era una cançó que Bob Marley va escriure després de fixar-se en els ocellets que volaven a prop de la seva finestra, no? A Bob li va semblar un regal de la natura. És una cançó senzilla i alegre, una cançó optimista que assegura que cada petita cosa sortirà bé. Bueno, ja sabeu que Bob Marley va morir molt jove, només tenia 36 anys, el 1981. I les seves últimes paraules abans de morir, el seu fill Ziggy Marley, van ser: els diners no poden comprar la vida.

sí, Bob Marley assegurava que cada petita cosa sortirà bé. I n'estem convençuts que les petites o senzilles cançons poden ajudar-nos fins i tot a arreglar un dia d'aquells que ha començat espatllat. Ah, per cert, t'imagines o coneixes una cançó relacionada amb el món del motor? Sí, en cotxes, motos, autobusos, autocars, trens, vaixells, autopistes, carreteres, avions, taxis, metros, aeroports, tramvies... N'hem compartit moltes. Amb aquesta sintonia original, bueno, amb aquesta cançó que utilitzem de sintonia, de Roy Orbison, I Drove All Night. Conduiré tota la nit. Com t'agrada més conduir de nit, de dia, per autopista, per carreteres secundàries? Explica'm coses. L'amic Ramon Diet de Vilanova i la Geltrú proposa que en lloc de l'espai del motor li diguem espai de mobilitat, perquè proposa que entrin les bicicletes. Em sona això d'espai de mobilitat, podria ser el títol d'una campanya oficial de l'Ajuntament. A més, algunes bicicletes també porten motor, oi? Dels patinets elèctrics no conec cap cançó. I de bicis, bueno, ja fa algun temps vam escoltar una de molt clàssica, les bicicletes de Versailles d'Engelbert Humperdinck. Però avui he recordat Àlex Marco. Ah, algú se'n recorda d'Àlex Marco? Era locutor, també, i era cantant, i és català. Bueno, va tenir una breu carrera, sobretot a França, no? Ell treballava a Ràdio França com a locutor, havia nascut a Barcelona el 1938, als 20 anys se'n va anar a França, on va treballar descarregant sacs a l'estació de tren de Lyon, va fer de conserge en hotels de París, va ser ajudant de cambrer, però als 28 anys ja era cap del Servei de Varietats de la Televisió Francesa i també corresponsal de Ràdio Nacional d'Espanya a París. Tot un personatge que va fer aquella cançó Bicycle, que més que ball era una gimnàstia, no? Potser es va avançar a l'aeròbic 10 anys amb moviments esportius energètics inspirats en el ciclisme. Bueno, era un ball esgotador, però clar, és que estaven de moda les cançons que portaven coreografia després del gran esclat del twist. El món musical estava plegat de cançons amb coreografies per ballar. Recordareu el Madison, la Yenka, el surf, la pulga, el ladrillo, el sirtaki, etc.

Bueno, m'imagino que com tantes d'altres cançons que ara només sonen aquí al Coco, aquesta feia molt que no la senties, però va ser un èxit important cap al 1965, que jugant amb les versions, el mateix Àlex Marco també va publicar en castellà.

0: Àlex Marco, 1965. Per l'espai del motor o de la mobilitat. Algú va dir, aprèn a apreciar la vida i a no lamentar-te d'allò que has perdut.
1: Això és Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Ja formes part del grup de Facebook dels seguidors, dels oients d'aquest programa? Doncs agrega-t'hi, perquè està molt distret. Les 24 hores del dia o de la nit sempre tindràs companyia i records musicals i de tota mena al grup de Facebook Cocodril Club. Som milers qui col·laborem. Però faltes tu. I aquí a Cocodril Club, tot junt, cocodrilclub@gmail.com, rebem el correu d'en Josep Maria des d'Igualada, que ens diu: hola Albert, jo també tinc a George Harrison com el meu Beatle preferit. Doncs hi ha molta gent que el té com el preferit, amb tot el respecte als altres companys, esclar. Diu, et demano All Those Years Ago, que em sembla molt maca per la música i per el seu missatge. Doncs sí, i no és de les més famoses d'ell, la va fer el 1981 com a homenatge a John Lennon poc després del seu absurd assassinat. I George Harrison va comptar amb la col·laboració dels altres dos Beatles supervivents, de Paul i Ringo, per aquesta cançó que ve a dir tots aquests anys. George Harrison ens deixava amb només 58 anys el novembre de 2001. Recordem que de jove fumava de 3 a 4 paquets de tabac diaris. El 1998 li van diagnosticar un càncer oral que es va expandir als seus pulmons i cervell. Llàstima.

All those years ago. Tots aquells anys. 1981. Poc després de l'assassinat de John Lennon, George Harrison va fer aquesta cançó com un homenatge i un record als quatre Beatles i va comptar amb els dos supervivents col·laborant amb la gravació, Ringo i Paul. Has tingut una bona idea de recuperar-la, amic Josep Maria d'Igualada.

Sí, Sílvia, ja sé que tu me l'has demanat en castellà, però hem volgut escoltar una miqueta de la versió original anglesa Long Live Love de Sandy Shaw.

Bueno, Santi Xau va guanyar el Festival d'Eurovisió amb aquella cançó que en castellà es deia Marionetes en la cuerda, però anteriorment ja havia fet cançons maques com aquesta, que és de 1965, i és la que ens demana la Sílvia de Sitges, perquè diu: vull compartir la cançó Viva el amor, perquè novament em sento enamorada i crec que em correspon a nostre, Sílvia. Doncs quan això es produeix, que és fantàstic, no m'estranya que vulguis dir ben fort Viva l'amor.

l'amour. Viva l'amour, Sandy Shaw, dos anys abans de guanyar el Festival d'Eurovisió el 1967. Amb aquelles marionetes en la cuerda, però curiosament ha passat a la història per haver actuat descalça. Això és una imatge que va quedar gravada a la ment de molts cocos que en aquells temps, quan es feia el Festival d'Eurovisió per televisió, si recordeu, a banda de que només teníem un canal, les ciutats quedaven paralitzades i gairebé tothom ho veia. Però és que, a més, cada país enviava el millor de cada casa. Sílvia, estem tan contents que et sentis enamorada, que diguis viva i l'amor, que també et volem dedicar una cançó que es diu igual. Ja saps que ens agrada jugar amb les versions. No és una versió, però és el mateix títol, i en aquest cas en català i per Joan Manuel Serrat. Visca l'amor!

Que maca, que brillant. Visca l'amor va ser un dels temes amb textos de Joan Salvat Papasseit que Joan Manuel Serrat va musicar el 1977 amb aquell àlbum que es va dir Res no és mesquí. I ara, unes gotetes de Sidex.

És que l'amic Lluís Mateu, des de Barcelona, ens diu en el seu correu, rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, sóc fan del Sirex de tota la vida. Agraeixo que els posis de tant en tant per la ràdio, perquè ets l'únic que ho fa. Però avui he recordat dues cançons dels anys 80, quan van tornar, que van ser poc conegudes, i que ells mateixos em sembla que no han fet mai més en directe als seus concerts. Són Me tendrás que olvidar i Si te vas. Només tu, Albert, les pots tornar a les ones. Gràcies. Doncs aquesta, Me tendrás que olvidar, formava part d'un àlbum anomenat A tu aire, que van publicar el 1982.

Amic Lluís, m'has fet recordar un programa especial que vam dedicar ja fa algun temps, bueno, fa molt de temps, de quasi tot, al desamor, perquè ens has demanat dues de desamor dels Sídex. Aquesta és anterior, eh? 2 anys abans, del 80, després de Me tendrás que olvidar, si te vas.

0: Xerox. ...1980... Va arribar un moment, als principis dels 70, que es van posar de moda els vocalistes, els cantants solistes, i molts conjunts, com els Xerox, es van haver de dedicar a altres feines perquè no es podien guanyar la vida amb la música. Però es va fer el festival Hasta Luego Cocodrilo el 1978, per només una nit o dues, i va ser tal l'èxit que alguns van decidir tornar, per alegria, entre d'altres, per sort, els Xerox. Gràcies per recordar aquestes dues cançons bastant oblidades, fins i tot per ells mateixos, Lluís Mateu, de Barcelona.
1: Això és Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.
0: Recuperant il·lusions, compartint emocions amb moltes cançons que encara diuen cosetes al cor i a la memòria. Des de Terrassa ens escriu aquí a cocodrilclub@gmail.com la Carme Ferrer, que ens diu: hola Albert, t'escolto des que vas començar molt jovenet a Ràdio Terrassa. T'havia vingut a veure els estudis del carrer Sant Pere. Bueno, allà ho vaig aprendre quasi tot i, a més, va ser tan divertit, tan apassionat per mi, que no ho he oblidat mai. I sovint, quan passo al davant d'on estaven els estudis, que evidentment ja no estan, ni no estan, ni l'edifici, doncs sempre se m'escapa alguna llagrimeta. Bé, Carme, gràcies per la memòria i per la fidelitat de tants anys. Diu: et proposo una poc coneguda de l'Ana Belén que es diu Como una novia. Una abraçada molt forta i segueix així, sisplau. Doncs ho farem sempre, com diu aquell, que el cuerpo aguante. I recordem que Ana Belén va ser tan amable de voler ser la madrina d'aquest programa que escoltes, del Cocodril Club, just quan vam complir 30 anys en antena.

0: Com a una nòvia era la cançó que donava títol genèric a l'àlbum que Ana Belén va publicar el 1991. Ens sembla una bona cançó, amb molta força, però que va passar quasi desapercebuda. Sort que comptem amb la col·laboració de milers d'ajudants aquí al programa. S'han recordat d'ella la Carme Ferrer, des de Terrassa. I de moment ho deixem amb la proposta que ens ha arribat aquí a cocodrilclub@gmail.com des d'Osona, de la Rosa Recio, que diu: Hola Albert, escolto el teu programa els dissabtes al matí quan baixo al mercat de Vic i m'agrada molt, potser perquè sóc gran i conec moltes de les melodies que ens proposes. Et volia demanar la cançó Cosmic Girl de Jamiroquai, banda formada a Londres. I amb la teva proposta marxem a 1997 i no perdis la sintonia, Cocodril.
1: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ona Bitlles.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
2: Programa divulgatiu de la cultura musical pop-rock. Passa, passa. Ja estàs viatjant per aquesta fantàstica màquina del temps del coco. Algú va dir, bé, concretament va ser la veu. Frankie, Ulls Blaus, Sinatra. La millor venjança és un gran èxit. Bueno, jo no sé si aquest programa té molt d'èxit. Sé que té molts amics. Sé que alguns el consideren un programa elitista. No sé si això és bo. Segurament sí, eh? Bueno, ho diuen perquè al llarg de la història del programa hem sortit a vegades en horaris marginals, teòricament de poca audiència, però ens han seguit per tot arreu i per diferents punts. I aquí estem, amb els habituals, des dels inicis, i tots els que us aneu incorporant cada setmana, a cada cançó, a cada bon record. Moltíssimes gràcies a tots, i recordeu que, com tots els estius, no parem. No parem per vacances, no, no. Vagis on vagis, i amb qui vagis, siguis on siguis, arreu de Catalunya, Andorra i les Balears, a través de 125 emissores per la FM, algunes d'elles també per la TDT, en diferents dies i horaris, i sempre, a qualsevol raconet del món, pots escoltar-nos quan et vingui de gust, quan puguis, en diferit, íntegrament o per fragments, o descarregant el programa i portar-lo amb tu allà on vagis, a les plataformes iVox.com. També estem a Spotify, al YouTube, a Amazon Music, Apple, iTunes... Bueno, que no perdis la sintonia. I si podem, ens veiem en un dels bolos d'estiu d'aquest programa, per exemple, el més multitudinari cada any. Ja sabeu que ha estat el de la Garriga. Enguany serà en divendres per primera vegada, perquè sempre havia sigut en dissabte. El pròxim divendres 31 de juliol, Festa Cocodril a la Garriga, i a la Catedral de Barcelona, un any més, a la plaça nova de la Catedral, enguany el dissabte 15 d'agost. Ah, i tots els diumenges tarda, a la discoteca Barrocos de Barcelona, carrer Aribau 242, també ens trobem els cocos més bailongos. Quina és la teva?
3: Hola, Albert, què tal? Soc l'Eugènia. Com anem? Mira, en aquesta ocasió et truco per demanar-te una cançó, que a veure si saps tu quina és. És del Supertramp i se senten unes campanades al fons i unes veus que es van afegint en els sons dels instruments.
2: El repte ha sigut molt fàcil, eh, Eugènia? És l'immensa Fool's Overture, l'obertura de Bojos. No l'escoltem sencera perquè és bastant llarga, però és un autèntic regal poder compartir-lo encara avui dia.

Potser estaràs pensant com jo que ja no es fan cançons així, oi? La Fools Overture, li tinc un carinyo especial perquè a més va ser un dels primers discos que vaig presentar en directe per la ràdio. Corria 1977 i estàvem a la mítica Radio Club 25, on en aquell temps ens permetíem el luxe a vegades de posar tota una cara sencera d'un long play d'un llarga durada a 33 revolucions per minut, sense dir res, sense publicitat. En fi, una disfrutada. Fools Overture. Oh, quins bons records.

Sí, perquè aquest és un programa revival i ara posarem una novetat discogràfica. La que està sonant és de 1989 i serveix per situar-te en Carly Simon. Va ser un dels seus èxits fets per una banda sonora. Let the river run. Deixa que corri el riu. Per una pel·li que aquí es va dir Armes de Mujer, protagonitzada per Melanie Griffith i Sigourney Weaver. Bueno, molts de vosaltres ja sabeu que tinc una debilitat especial per Carly i estic molt content perquè ara, als seus 82 anys, està a punt de publicar un nou disc amb 12 cançons inèdites després de 18 anys sense publicar res. L'àlbum sortirà el 14 d'agost, però ja hem aconseguit la cançó principal de l'àlbum. Es diu Howl, Udolar. L'àlbum es dirà Come in Waves. El single és un himne folk-pop en el que la veu travessa una muntanya russa d'emocions i diu, per exemple, està entre la traïció i el perdó. Es tracta d'alliberar la frustració perquè no s'acumuli. Parla de qualsevol situació en la que s'hagi trencat la confiança. I diu, aulla com el vent, rugeix com el riu, gemega com la pluja, xiula com el foc, plora, crida i tremola i aranya la lluna.

Doncs em sembla, maca, clar, que jo amb Carly no puc ser gaire neutral. Des que un llunyà 1973 me la va presentar amb Joar Sauvain, el mestre Rafael Túria per la ràdio, que els dos vam quedar ben encisats per ella. Content de que ara, amb 82 anys, publiqui un nou disc amb 12 cançons inèdites el pròxim 14 d'agost.

0: Recordes cocodril?
1: Doncs jo m'imagino que sí, que molts se'n recorden d'aquest Get Ready que durava més d'un quart d'hora tota la cara d'un long play. En aquelles festes particulars, també anomenades boteques, anava de conya quan ningú volia posar discos perquè estàvem ocupats.

Estàs pensant en el títol del tema? Del tamarro? No et surt ara? Sí, home, sí, dona. Era Get Ready.

L'hem posat com introducció perquè l'amic Manel des de Barcelona ens diu en el seu correu rebut aquí a cocodrilclub@gmail.com: Hola Albert, hi ha una cançó dels americans Ray Earth que es titula Dreamer i que no és de les més conegudes, i per això m'agradaria compartir-la amb els Cocos. La podries posar al programa? Moltes gràcies. Doncs mira, ja està sonant. I a més per primera vegada. És de 1968 i ells, els Ray Earth, eren americans, sí. De Detroit, concretament.

0: Rosas rojas.
1: Rosas rojas a ti. Te he comprado esta noche.
0: Una cançó recurrent en la història d'aquest programa.
1: Sabes muy bien.
0: Se'n recorda d'ella molta gent.
1: Lo que quiero de ti.
0: El cantant i actor Massimo Ranieri, nascut a Santa Lucia, Nàpols, ara té 75 anys. Massimo Ranieri. Bueno, la cançó és del 1970.
2: Escoltes Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
0: Però m'heu portat el piano avui? On és? On és el piano, que no ho sento? A veure... Ah, sí, aquí està, aquí està. A través de 125 emissores que emeten aquest programa en diferents dies i horaris arreu de Catalunya, Andorra i les Balears. Per la FM, però algunes d'elles també per la tele en simultani, per al canal de ràdio de la TDT. No perdis la sintonia. No, tampoc a l'estiu. Estarem amb tu, com sempre hem fet històricament. Perquè, a més, a l'estiu ens descobreixen sempre molts oients que la resta de l'any, per diversos motius, no tenen tant de temps per escoltar la ràdio. La teva vella amiga de sempre. Per cert, que fa un moment escoltàvem a Carly Simon i avui, com a meva especial, voldria posar-vos una del que va ser parella, sobretot sentimental, però també en alguna ocasió artística, de Carly. Un dels cantautors que m'ha agradat sempre més, James Taylor, amb una cançó que aquí no va sonar gaire, però jo em sembla que us agradarà, que es diu How Sweet It Is To Be Loved By You. És a dir, que dolç és ser estimat per tu. James Taylor la va publicar el 1975, però era original de Marvin Gaye, de principis dels anys 60. I va comptar, perquè llavors era encara matrimoni, amb la col·laboració de la seva dona, Carly Simon, que li va fer les veus.

0: Thank you, baby. Oh, yes.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: How sweet it is to be loved by you.
1: How sweet it is to be loved by you.
2: K2 és ser estimat per tu. James Taylor versionant una cançó original de Marvin Gaye de principis dels 60 al 1975 amb la col·laboració de la seva dona aleshores, Carly Simon, fent-li veus. Que dolç és ser estimat per tu. En realitat el que volem tots és això, que ens estimin, oi que sí? També els que fem ràdio, però també volem moltes més coses. Almenys ho intentem, que aquí t'hi trobis a gust, que recomanis el programa als teus amics, coneguts i familiars. No ens podem queixar gens. Això porta en antena moltíssims més anys dels que ens vam imaginar quan vam començar el llunyà octubre del 93. I cada vegada en som més i rebem més correus aquí a cocodrilclub@gmail.com. Des de Barcelona m'escriu la Lídia Molina, que em diu: Albert, ja tinc les entrades per anar al Liceu a veure el concert del Consorcio. M'agraden des que eren mocedades, per això et demano adiós, amor, que fa molts anys que no escolto. Petons. Sí, el concert es diu De Mocedades al Consorcio el 17 de juliol, divendres, a 2:15 del vespre, al Liceu de Barcelona. La cançó que ens demanes és de 1973.

0: No és de les més famoses, però la Lídia s'han recordat d'ella. La Lídia Molina de Barcelona, que ja té les seves entrades per al concert de Mocedades, bueno, de Mocedades al Consorci, es diu, per el pròxim 17 de juliol a les 20:30 al Liceu de Barcelona. I ara, una raresa d'aquelles que ens agraden i que ens fa arribar en Carlos Muñoz Muriedas. Gràcies, Carlos, perquè no teníem ni idea de que el gran actor espanyol José Luis López Vázquez cantés. I ho va fer a la banda sonora d'una pel·lícula de 1971 anomenada Black Story, dirigida per Pedro Lazaga. Era una comèdia negra, una autèntica raresa insòlita del cinema espanyol. Canta José Luis López Vázquez.
1: Un hombre soy de gran valor en el combate.

0: diversión.
1: Doncs no ho va fer gens malament, José Luis López Vázquez. Gràcies per aquesta anècdota. Amic Carlos, Carlos Muñoz Muriedas. Algú va dir, tots els finals també són inicis, només que en aquell moment no ho sabem.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Oh, si està bien con la ràdio.
3: Cocodril Club.

Curiós, no? Sexy en l'autonomia, sexy en l'estatut. És que era 1980, temps de transició. Ens diuen Josep Lluís, hola Albert, te'n recordes del grup Koz? Mira, ja estan sonant. Fa molts anys que t'escolto, però no he sentit mai les seves cançons al Coco. Doncs tens raó. Diu, el más sexy, les xiques són guerreres, m'encantaven. Diu en Josep Lluís, quan van sortir flipava amb aquestes cançons. Clar, que era molt jove. Gràcies, Josep Lluís. Doncs sí, Koz van ser pioners del rock espanyol dur i des de Madrid, que és on es van formar, i per cert, segueixen actius.

0: Van ser dels pioners en fer rock espanyol a principis dels anys 80. Des de Madrid es diuen Cof. Les xiques són guerreres i abans Más Sexy, les seves cançons més famoses, que ens ha demanat l'amic Josep Lluís des de Sabadell.
1: T'acompanya Albert Malla.
0: I ho penso fer tot l'estiu.

No, no tanquem per vacances. Vagis on vagis i amb qui vagis, siguis on siguis, quan et vingui de gust, quan et vagi bé, pots escoltar-nos en diferit a qualsevol lloc del món. Íntegrament o per fragments, o descarregar els arxius i portar-los amb tu quan vagis en avió, quan condueixes, quan passeges, al mar o a la muntanya. El Coco t'acompanya. Trobaràs els últims programes emesos a la plataforma iVox.com, entre d'altres llocs. Ara, des de Lleida, la Gemma Castillo ens diu: hola, Albert, no va ser gaire coneguda, però tinc un bon record d'una cançó anomenada Servicio Especial. No recordo quin grup la cantava, però estic segura, per diversos motius, que va sortir el 1984. Espero que la localitzis i moltes gràcies. Doncs sí, perquè en el seu moment va sonar bastant, tot i que després ja no us heu recordat mai més d'ella. Per si t'interessa, el grup era Platino. Un grup de València. I sí, sí, Gemma, el disc va sortir el 1984.

0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: Bueno, el protagonista de la cançó no ens diu si finalment aconsegueix aquest servei tan especial. Des de València, el grup Platino.
1: Necesito esta noche.
0: Servicio especial.
1: Un servicio especial.
0: La cançó de la Gemma Castillo, de Lleida, on cada vegada tenim més amics. Sí, del 1984. Però amb aquella immediatesa que només dona la ràdio, anem al 1972, perquè així ens ho demana des de Tarragona en Carles Miranda. Bueno, ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic. Envia'm un e-mail a cocodrilclub, tot junt, cocodrilclub@gmail.com. En Carles Miranda de Tarragona diu: molt bé, Albert, fas l'únic programa on podem recordar peces molt bones d'abans. Per exemple, la que jo et demano, All the Way from to Memphis, o dels Mott the Hoople. Què et sembla? Em sembla que tens molt bona memòria i molt bon gust. Això és una, per mi almenys, és una disfrutada. Però no sóc l'únic, eh? Per exemple, el gran David Bowie adorava aquesta banda Mott the Hoople, que són britànics, i fins i tot Bowie els hi va escriure alguna cançó. Aquesta que tu dius, All the Way from to Memphis, és a dir, des de Memphis, va sortir el 1972.

0: Aquesta era la música de la banda Mott the Hoople. El seu èxit més important, tot i que aquí no va sonar gaire, All the Way from to Memphis, des de Memphis i des del 1972. Britànics. Els ha recordat l'amic Carles Miranda des de Tarragona. Què tal, Tarragona? I els habituals ja sabeu que ens agrada marxar ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Els més ballats de la història. Digue'm una cançó que t'hagi fet ballar. Una, sí, de qualsevol dècada, dels anys 60, 70, 80, 90, 2000. I aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida, que segurament ja no existeix, però molts altres oients la recordaran. I digue-m'ho aquí a cocodrilclub@gmail.com, com ha fet la Vicky Leiva des de Barcelona, que ens diu... F.R. David va triomfar en Wars. Sí, certament. Una cançó que per molts cocos és més que una bona cançó, és tot un himne, perquè van començar a estimar la música quan ella va sortir el 1983.

Words, paraules, és un himne atemporal que va aconseguir capturar la frustració i vulnerabilitat que sentim a l'intentar expressar amor. Ai, a vegades les coses són tan complicades. El seu intèrpret F.R. David, com ens diu la Vicky, va tenir altres èxits, però menors. Com un que es deia, igual que el de John Miles, però que no té res a veure, senzillament, Music.

0: Però tot això ve perquè la Vicky vol reivindicar Sahara Night de 1986, aquesta nit sahariana. Ara F.R. David té 79 anys. Sí, és francès, però d'origen tunisià. Va nascut a Tunísia. La music dels Cocos, com sempre, al teu costat. Gràcies per el teu correu, Vicky, que per cert ens diu que la seva discoteca preferida era Camelot, al costat de la plaça Urquinaona de Barcelona. Doncs tens raó, no va ser tan famosa com Gors, però Sahara Night també era molt agradable. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç, Cocodril.
1: Cocodril Club. El programa Revival de...

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Oh, gràcies, Mercè. Hola,
0: res,
1: què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte. Hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i el mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola, que comencem!
1: Doncs vinga, obrim ja el nostre bagul de les històries d'aquest estiu, perquè el primer relat d'avui té plomes, molta acció i un protagonista ben espavilat. Ens serem d'història amb un vell i una vella ben garrepes perquè es barallen per veure qui menja més ous.
0: Oh. Sí, però el veritable heroi d'aquest conte és el gall de l'avi. Resulta que aquest gall es troba pel camí una bosseta amb dues monedes d'or. Però un senyor ric li roba sense cap mania. El que aquest senyor ric no sap és que s'ha ficat amb el gall equivocat.
1: I tant, perquè aquest és un gall superpoderós. És capaç de beure aigua d'un pou sencer, d'apagar el foc d'un forn ben calent i d'engolir monedes d'or a cabassos amb un objectiu ben clar: recuperar el que és seu, i cridar ben fort "Quiquiriquí!" a la finestra dels rics.
0: Prepareu-vos per riure de valent amb les aventures d'aquest animal tan característic i l'enveja de la vella, la bosseta amb dues monedes d'or.

0: Hi havia una vegada una vella molt garrepa i un vell molt golafre. La vella tenia una gallina i el vell un gall. La gallina ponia ous dues vegades al dia i la vella menjava un munt d'ous, mentre que el vell no en tenia cap. Un dia no va poder aguantar més i li va dir:
1: Escolta'm, vella, menges un munt d'ous cada dia. Dóna'm uns quants ous només per calmar-me la gana.
2: Què t'ho has cregut? Si tens ganes de menjar ous, agafa el teu gall i clava-li una pallissa. Que jo vaig fer el mateix amb la meva gallina. I mira que bé que estic.
0: El vell, cruel com era, va fer el que li va aconsellar la vella. Va donar-li una bona pallissa al pobre gall i li va dir que o començava a pondre ous o se n'anava de casa seva. El gall es va escapar de l'avi i va fugir de casa caminant atordit pels camins. Vagant, va trobar una bosseta amb dues monedes d'or. La va agafar amb el seu bec i va agafar camí cap a la casa del vell. Però pel camí es va trobar una carrossa amb un senyor molt ric i unes senyorasses. El senyor el va mirar atentament, li va veure la bosseta i li va dir al seu criat que l'agafés.
3: Porteu-me la bossa que porta aquest gall. Què ha de fer un gall amb una bossa amb monedes? Jo faré millor ús que ell.
0: El gall empipat no es va donar per vençut i va començar a seguir la carrossa, cridant sense parar.
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes.
0: El senyor, enrabiat, quan va arribar a un pou, va dir al seu criat:
3: Agafeu aquest gall desvergonyit i llenceu-lo al pou.
0: I dit i fet, però el gall va començar a beure's tota l'aigua fins que va buidar el pou sencer. I volant cap a fora, va començar a cridar el mateix.
4: Doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor es va sorprendre i, arribant a casa seva, li va dir a una criada que tanqués el gall en un forn ben calent i que posés una llosa a la boca del forn. La criada, que era cruel, va fer el que va dir el seu amo, però el gall, que era molt llest, va llençar l'aigua que havia begut fins que es va apagar tot el foc i també va inundar la cuina de l'arpia. Va sortir il·lès, va anar a veure el senyor ric i va tocar amb el seu bec a la finestra tot dient:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes.
0: El senyor, que ja no l'aguantava més, va demanar al seu criat que llancés el gall a la granja entre els animals, pensant que se'l menjaria algun brau furiós i així es lliuraria de la bèstia. Però el gall es va alegrar moltíssim i va engolir els animals de la granja fins que la seva panxa es va posar enorme. Va tornar a la finestra del senyor, va alçar les seves ales al sol, la casa es va posar fosca i ell va cridar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes!
0: El senyor el va agafar i el va llançar sobre uns cofres amb monedes d'or, tot pensant:
3: El deixaré aquí, se'n passarà les monedes, una li quedarà la gola i s'ennuegarà i morirà.
0: Dit i fet, però el gall es va sortir amb la seva, va engolir totes les monedes i va deixar els cofres buits. Va sortir i va començar:
4: Rics senyors, doneu-me la bosseta amb les dues monedes.
0: Llavors, en veure totes aquestes bogeries, sense saber què fer, el senyor li va donar la bosseta. El gall la va agafar amb alegria i va marxar deixant tranquil el senyor. En veure la valentia del gall, totes les aus de la granja van seguir-lo. El senyor mirava com se n'anaven totes les seves aus i deia sospirant:
3: Que se'n vagi, que se'n vagi, si no pot portar-me mala sort.
0: El gall anava orgullós amb totes les aus darrere seu, fins que va arribar a casa del vell i va començar a cloquejar davant la porta. En sentir-lo i veure'l, el vell es va alegrar moltíssim. Un elefant semblaria un poll al costat d'aquest gall de la panxa tan grossa que tenia. Li va obrir la porta i el gall li va dir:
4: Senyor meu, poseu una manta al mig del corral.
0: Es va sacsejar i va anar a omplir la casa i el pati d'animals i de monedes d'or, que brillaven tant al sol que encegaven. El vell estava tan feliç de veure aquell tresor que no sabia què més podia fer i besava molt satisfet el seu gall. En una estona va arribar la vella i, en veure la meravella, li brillaven els ulls i gairebé li sobresortien de ràbia.
2: Vell, dóna'm unes quantes monedes d'or!
1: Posa-t'hi fulles, què em vas dir? I quan et vaig demanar uns quants ous? Ara mata la teva gallina perquè et porti monedes d'or, que jo ja ho vaig fer amb el gall i mira que m'ha portat.
0: La vella se'n va anar a casa seva i va intentar matar a cops la seva gallina. Morta d'esglai, la gallina es va escapar i va caminar fins que va trobar una bola que brillava. La va engolir i va tornar cap a casa. Va començar a cloquejar davant la porta i la vella va sortir corrents, feliç i ansiosa. La gallina va entrar. Es va posar al llit i després d'unes hores va saltar cloquejant. L'àvia va arribar impacient, però es va quedar muda quan va veure que la gallina li va pondre una bola de cristall. Li va pagar fins que la va matar i així es va quedar pobra, sense res. El vell, en canvi, era molt ric. Tenia unes cases grans i uns jardins bonics. Vivia molt bé. Per pietat, va deixar la vella criar les seves gallines i el gall. El duia a tot arreu, el portava amb collarets i botes d'or, i no semblava un gall normal, sinó més aviat tot un senyor.

0: i de les aventures d'aquest gai tan valent i cridaner, fem un salt molt gran en el mapa i viatgem cap a l'oest, fins a les grans planes i muntanyes, allà on viuen els pobles nadius americans.
1: Doncs sí, i allà coneixerem el protagonista de la nostra segona història, un indi que tenia un petit defecte. És que li costava molt, però que molt, complir la seva paraula. Prometia coses que després el vent se les emportava, sense adonar-se que una promesa és un fil invisible que ens uneix els uns als altres.
0: Però en el món de la natura, cada acció té les seves conseqüències. I el nostre protagonista aprendrà, a través d'una lliçó que no oblidarà mai, que la veritat i la lleialtat són els tresors més grans que pot tenir un guerrer. Perquè la paraula d'un mateix val més que tot l'or del món.
1: Quanta raó que tens. Per tant, obriu bé els ulls i el cor per escoltar aquest relat tan savi. L'indi que no complia la seva paraula.

0: Al començament del món, quan encara no hi havia gaire gent, el gran esperit podia acostar-se a cada indi i donar-li allò que necessitava. Però quan sobre la terra ja hi havia molta gent i no podia escoltar-los a tots, va col·locar a la terra dels Ugagles una roca en forma d'home i els va dir:
1: "Hi ha indis per tota la terra, així és que jo he de viatjar per tot el món. Si algú de vosaltres necessita ajuda, que vingui aquí i li demani a la roca. Aquesta roca té el poder de comunicar-se amb mi."
0: Llavors, els Uglales es van acostumar a parlar amb aquella roca i quan escassejaven els bisons o hi havia molta sequera, li demanaven ajuda i la roca resolia els seus problemes. Hi havia un indi anomenat Ratlla Trencada, a qui no li agradava caçar i vivia molt pobrament. Un dia que no tenia res per a menjar, es va acostar a la roca i li va demanar:
2: "Sé que ets tan poderosa com el gran esperit. Ja veus que sóc pobre i desgraciat. Em podries ajudar?"
3: "Des que et conec, no t'he vist caçar mai."
2: És que tinc un arc molt dolent. La meva llança no té punxa. I he perdut la meva destral. I a més, les meves cames són dèbils i no puc córrer darrere els cèrvols."
3: "I per què no vas a pescar?"
2: "La darrera vegada que vaig atrapar un peix, se'm va escapar i s'endugué l'arpó. Un gos s'ha menjat els meus hams de nous i les formigues s'han instal·lat a les meves xarxes."
3: "Què vols, doncs?"
2: "Voldria un cèrvol. Petitet, petitet. En canvi, jo et taparia amb la meva manta de pell de bisó. A l'hivern les nits refresquen i deus tenir fred."
0: La roca li va dir que es guardés la manta, que ell miraria de concedir-li el seu desig.
2: No. Jo vull regalar-te-la. És segur que tu la necessites més que jo."
0: L'indi va tapar la roca amb la seva manta plena de forats i va marxar. Quan l'indi tornava cap a la seva tenda, va ensopegar amb un cervató mort. El va agafar, li va treure la pell i el va posar al foc a coure. Mentre el cérvol estorrava el foc, va començar a fer molt fred i Ratlla Trencada va pensar: "Per què li hauré donat la meva manta a una roca? Em sembla que he fet una estupidesa. Una roca tapada i jo aquí passant fred." Deixant el cérvol torrant-se al foc, l'indi va anar fins a la roca i li va agafar la manta i se la va posar sobre les espatlles. Va marxar cap al seu tipi. Va menjar part del cervató i se n'anà a dormir. Al cap d'uns quants dies va tornar a tenir gana i va pensar:
2: "Ja sé el que faré. Tornaré a la roca i li demanaré que em doni menjar."
0: I així ho va fer.
2: "Tinc gana, molta gana. Podries donar-me una mica de carn?"
3: "Què has fet amb el cervató que et vaig donar?"
2: "Era un animalet molt petit i m'ha durat molt poc temps."
3: "Encara no has arreglat els teus atuells de cacera."
2: "La corda del meu arc s'ha espatllat. Necessito pell de bisó per fer-me'n una. Si em proporcionessis un bisó, tindràs el meu agraïment."
0: La roca semblava dubtar i l'indi li va dir:
2: "Agafa la manta, aviat plourà i amb ella estaràs coberta."
0: L'indi tornà cap a la seva tenda i en arribar va ensopegar amb un bisó. Ratlla Trencada va arrencar la pell al bisó, la va posar a secar i a continuació va posar la carn a coure. Però l'indi havia agafat molt poca llenya i el foc no era suficient per coure un animal tan gros. Al cap de poca estona va començar a ploure i a fer un temps molt fred. Calat fins al moll de l'os, l'indi va dir:
2: "Que estúpid que he estat en donar la meva manta a la roca. La roca pot aguantar el mal temps sense cap perill, mentre jo puc morir de fred."
0: Amb aquest pensament, l'indi va anar cap a la roca i li va prendre la manta. Després va emprendre el camí de tornada amb la manta a les espatlles. En arribar al seu tipi, va veure que el bisó havia desaparegut. Al foc només hi quedava una mica de llenya i a l'ambient una agradable oloreta de bisó cuit. Ratlla trencada, va comprendre que la roca l'havia castigat per no haver complert la seva paraula. L'indi va tornar davant de la roca i demanar que l'ajudés. La roca no va fer-li cas i no va fer aparèixer més menjar. Des d'aquell dia, Ratlla trencada i els indis Oglales han après que per mereixer els favors del gran esperit cal guanyar-se'ls amb esforç personal. I si no, és millor no demanar res i que, si per casualitat els regala alguna cosa, li ho agraeixen.
1: I per tancar el gran viatge d'avui, obrim l'última de les nostres històries. Com sempre diem, els contes són com petites finestres que ens conviden a entrar en mons fantàstics i a passejar-nos per la vida dels seus protagonistes amb un viatge ple de sorpreses i emocions.
0: I la finestra d'ara ens porta directes a conèixer en Miquel. En Miquel és un noi molt, molt normal. Fins que, un bon dia, al mig de la closca, li neix una antena ben estranya. Però no és una antena per sintonitzar la televisió o la ràdio, no, no, no. És una antena que li dona un superpoder impressionant. El superpoder de l'empatia.
1: Gràcies a aquesta antena, en Miquel pot connectar directament amb les emocions de la gent que l'envolta i comprendre perfectament com se senten. I és que l'empatia és una eina fonamental si volem ajudar els altres a sentir-se millor i a resoldre els conflictes que, de vegades, tenim en el dia a dia.
0: Per això sintonitzeu bé la vostra pròpia antena del cor, que, del llibre Sentir i pensar de la Júlia Prunés i Massaguer, arriba l'últim relat d'avui a l'hora del conte, l'antena d'en Miquel.
4: Com cada matí va sonar el despertador i el Miquel va saltar del llit. Sempre es llevava de bon humor. Es vestia en un tres i no res i corria escales avall per entrar a la cuina somrient, amb una gana de llop. Aquell dia, mentre escollia la roba que es posaria, va sentir una picor molt forta a la closca. Li havia sortit un granet al mig del cap i es va queixar.
5: Maleïts mosquits! Ja m'han picat!
4: Un cop vestit, pentinat i amb la cara ben neta, va baixar content a esmorzar. El pare l'esperava amb l'entrepà a punt i un bon got de llet a la taula. Quan va veure que es rascava, s'hi va acostar per mirar-li el cap.
6: A veure, Miquel!
4: Li va dir separant-li els cabells amb els dits.
6: Espero que no tinguis polls una altra vegada.
7: El Miquel té polls! El Miquel té polls!
4: Va fer la seva germana per fer-lo enfadar.
5: Que no en tinc de poll. Només m'ha picat un mosquit.
6: Ui, sí que hi tens una picada aquí. Ja n'hi ha prou, Martina. El teu germà no en té de polls. Au, va, marxem, que encara farem tard a l'escola.
5: Ho veus, el que diu el papa?
4: A mig matí, aquella picor va tornar de cop. El granet havia crescut i ja era de la mida d'una pilota de ping-pong. Llavors va sentir una pressió molt gran i aquella boleta va sortir disparada cap amunt fent un flop que es va sentir per tota la classe.
8: Què ha estat això?
4: Va preguntar la mestra, girant-se de cop encuriosida. En un tres i no res, tothom se la mirava esparverat. A ell i a l'antena que li acabava de créixer al vell mig del cap. Era una tija d'uns tres pams de llarg, gruixuda com un dit al principi i més fina cap al final, amb una esfera de cristall a la punta, amb una boirina de coloraines al seu interior.
5: Què passa? Per què em mireu així?
4: Va preguntar el Miquel una mica espantat.
8: És que t'ha sortit una cosa rara al cap?
4: Va assenyalar la Jasmine, apartant-se del seu costat.
8: No t'ho toquis, Miquel!
4: El va alertar la Glòria, la seva mestra.
8: Vine amb mi, que avisarem els teus pares i que et portin al metge de seguida.
5: Et fa mal?
4: Li va preguntar el Pau.
5: No, abans em picava una mica, però ara no noto res de res.
4: Va respondre el Miquel mentre sortia de classe amb la Glòria. De seguida va arribar la seva mare, que treballava prop de l'escola, i se'l va endur de pet a urgències. Allà Els esperava el pare. Ni l'una ni l'altra podien dissimular la seva preocupació i el Miquel no entenia res de res. Ell es trobava la mar de bé. De seguida els van fer passar i una doctora molt agradable els va atendre. Se'ls va mirar amb atenció i els va dir...
7: Sembla que es tracta d'un nou cas d'empatia auris. Uf, només en coneixen dos casos més a tot el món.
6: Ah, sí? I això és greu? Té cura?
7: Ai, poden estar tranquils, que no es tracta d'una malaltia, sinó tot el contrari. És més aviat un do. A partir d'avui, Miquel, tindràs el superpoder de l'empatia.
8: Un superpoder, ha dit? I això com funciona?
4: La doctora els va explicar que l'antena del Miquel era capaç de captar les emocions que sentien les persones que es trobessin prop seu i de connectar-hi al moment. Només li caldria temps i una mica d'entrenament per saber-la fer anar. Sense saber molt bé de què se li serviria aquell superpoder ni com ho havia de fer per posar-lo en marxa, el Miquel va tornar cap a casa amb els seus pares, que estaven tan desconcertats com ell. La primera vegada que l'antena es va activar va ser un dia que a la Martina, la seva germana, li van relliscar els plats de les mans mentre parava a taula per sopar i se li van trencar. De sobte, l'antena del Miquel va vibrar ben fort i es va inclinar cap allà on era la seva germana. El cor li va fer un salt igual que a la Martina. Després de l'ensurt, també va sentir un nus a l'estómac i un neguit molt gran. El Miquel estava connectat amb l'angoixa de la seva germana.
8: A veure, quantes vegades t'hem de dir que no portis tots els plats d'un cop, Martina? Ai, mira quin desastre, noia!
4: Estava molt enfadada i l'antena del Miquel també ho va captar. Així que llavors va començar a sentir-se cada vegada més indignat. De seguida s'hi van sumar també la vergonya i la culpabilitat de la Martina, que es va posar a plorar d'impotència. En aquell patibull d'emocions encara s'hi va afegir el penediment de la mare, a qui li va saber greu haver cridat tant per quatre plats trencats. El Miquel, desbordat per tantes emocions, va sortir corrent i es va tancar a la seva habitació. El pare el va seguir i el va abraçar suaument. L'escalforeta del seu cos i la seva respiració relaxada el van ajudar a serenar-se.
5: Em sembla que aquesta antena, més que un superpoder, és un superembolic.
6: És veritat que a vegades les emocions dels altres ens atrapen tan fort que és com si fossin nostres. Ja veuràs com, amb una mica d'entrenament, tot anirà millor. A mesura que vagis coneixent les teves emocions, et serà més fàcil reconèixer les dels altres i els podràs ajudar millor.
5: Sense antena me n'hagués rigut molt de la Martina, però avui m'he sentit com ella. Ni m'ha passat pel cap.
6: Exacte. L'empatia té aquestes coses. Quan connectes amb les emocions dels altres, et pots posar al seu lloc. I això fa que actuïs amb respecte.
5: Tant de bo tothom tingués una antena com la meva. Ens entendríem molt millor.
6: I tant, Miquel. De fet, tothom en té d'antenes com la teva. En diuen neurones mirall, encara que són massa petites per veure-les a simple vista. Potser per això, a vegades, ens costa tant de fer-les funcionar.
5: Però amb una mica d'entrenament tot és possible, oi, pare?
6: Esclar que sí, fill.

0: I un cop s'ha recollit l'antena d'en Miquel, arriba el moment de moure el cos i tancar el programa d'avui amb molta energia i el nostre ingredient preferit, la música.
1: I avui ens acomiadem amb una lletra que ens va com un anell al dit per aquesta època de l'any. I és que la gran dama Alice Gelabert ens porta una cançó ideal per les vacances, perquè amb la calor de l'estiu... Què hi ha millor que menjar molta, molta fruita i verdura ben fresqueta?
0: Oi, sí, totalment d'acord. Una bona llesca de síndria o un bon plat de tomàquet.
1: Que bo.
0: És una dieta ben saludable, ideal per pair totes les emocions d'avui. Des del gall de la bosseta de les monedes d'or, passant per la lliçó de l'indi, fins a l'empatia del nostre amic Miquel.
1: Nosaltres marxem a preparar el cistell de la fruita, però tornarem la setmana que ve a la mateixa hora a la vostra emissora local d'arreu de Catalunya i Andorra, gràcies a la xarxa de comunicació local. No falteu a la cita.
0: Doncs no, no hi falteu. I gaudiu de les vacances, mengeu sa i recordeu que, mentre no ens tornem a trobar, desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebonic.
2: Yeah!

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a la vostra Hora del Conte. Soc la Mercè Sánchez i, com sempre, estic molt ben acompanyada per en Lluís.
1: Ui, gràcies, Mercè. Hola, què tal? I hola a tots els nens, nenes i famílies que ens escolteu des de la platja, la muntanya o des de casa.
0: I ara que ja som en temporada d'estiu i de vacances, us hem preparat una selecció molt especial de contes perquè us pugueu divertir, emocionar, espantar una mica o simplement entretenir-vos sota el sol.
1: Exacte, hem remenat el nostre bagul de les històries i n'hem fet una tria d'aquelles que ja us hem ofert al llarg de l'any. Les recuperarem de nou perquè pugueu tornar a gaudir d'elles durant aquests dies de descans.
0: I per viatjar amb nosaltres no heu de fer res d'especial. Només sintonitza el vostre aparell de ràdio amb la vostra emissora local a la mateixa hora i al mateix dia de la setmana. Recordeu que, gràcies a la bona feina de la xarxa de comunicació local, arribem a racons d'arreu de Catalunya i d'Andorra.
1: Des de l'Hora del Conte ja estem a punt per acompanyar-vos. Cada setmana us portarem aquests grans relats i, com marca la tradició, acabarem movent el cos amb bona música.
0: Doncs som-hi. Anem directes a buscar el primer conte d'aquesta setmana. Estireu-vos a la tovallola que comencem.
1: I el primer conte que us portem està extret d'un llibre de llegendes recollides per Xavier Vallé. Es diu Un llop al camí del riu. I és una llegenda on la Maria recorre la conca del Villes per matar el llop.
0: Estem ben segurs que aquest conte us agradarà a tots, perquè l'acció succeeix a l'entorn dels rius Mediona, Riu de Villes, Anoia i Labernó, al seu pas pels municipis del camí del riu.
1: És a dir, Mercè, és el riu que passa pel nostre poble.
0: Doncs exacte, és el riu de Villes. Per a tots vosaltres, un llop al camí del riu.

0: A Torrelavit, a prop de les timbes del riu, hi havia un castell que era conegut com la Torre del Raïm. A la fortalesa hi vivien uns nobles que governaven la zona. També hi havia els pagesos que treballaven les vinyes, les criades i els mossos dels estables, que s'encarregaven de tenir a punt tots els cavalls, ja fos per llaurar les vinyes, ja fos per passejar-li els amos. La Maria era una noia molt valenta i atrevida, que des de ben petita ajudava el pare a cuidar els cavalls. Havia après a cavalcar com ningú. Era la més ràpida de la contrada. I és que a ella li agradava preparar els cavalls per al noble, mentre el pare preparava els cavalls per a les feines del camp. Un dia va arribar la notícia que uns músics havien aconseguit espantar un llop blanc de la llacuna. Era un llop solitari que havia mort molta gent, i en abandonar la capçalera del riu es deia que ara baixava cap a la plana. La gent estava espantada. Fins i tot algú deia que l'havia vist pels voltants de la Torre del Raïm. Els nobles del castell van oferir un grapat de diners al qui aconseguís de vèncer aquell llop tan terrible. La Maria, decidida com era, va comentar al seu pare que aniria a buscar el llop. Dit i fet, a l'endemà mateix cavalcava en direcció a Sant Sadurní per visitar un artesà que fabricava arcs i fletxes de primeríssima qualitat. Tot seguint el vol d'uns coloms i d'una garsa blanca, va pujar fins dalt la muntanya més alta de Sant Sadurní. Allà, a prop de l'església, hi va trobar una torre ben curiosa. Tenia les portes i les finestres molt reforçades i amb tot de petites escletxes. Eren espiells que permetien veure-hi bé des de dins i fins i tot s'hi podia tirar una fletxa sense que a fora se n'adonessin. La Maria va cridar que l'obrissin, que buscava un artesà. Als pocs minuts es va obrir la porta i va sortir un jove ben fort i eixerit que es va presentar.
1: Benvinguda sigueu. Jo sóc en Benet, l'artesà d'espiells.
2: Estic molt contenta de saludar-vos. Jo sóc la Maria i us volia demanar el millor arc que tingueu i un carcaix ben ple de fletxes.
0: Després d'unes bones converses i d'explicar-se moltes coses, en Bernet li va entregar tot el que ell havia demanat. La Maria va preguntar quants diners valia tot plegat i en Benet va respondre que ja ho pagaria després de matar el llop blanc.

La Maria feia dies i dies que voltava el camí del riu i no aconseguia de trobar el llop. L'únic que trobava eren cabres, ovelles, bous i fins i tot alguns ases morts pel llop. La gent estava desesperada. En arribar al castell de Mediona, li van explicar que potser el llop estava amagat a la cova del bolet, però que ningú s'atrevia a anar-hi. Allà va preparar diverses torxes per fer llum i va demanar que li expliquessin el camí fins a aquella cova. La cova del bolet quedava amagada enmig del bosc i és un indret molt solitari. La Maria, però, no tenia gens ni mica de por. En arribar-hi, va fermar el cavall a una alzina, va encendre una torxa i va entrar dins la cova. Es va fixar que el terra

0: comprometre a ajudar-la a trobar el llop i li va dir:
1: a les 12 de la nit has d'anar a les 10 de Sant Quintí de Mediona.
0: A les 10 també hi havia una cova i moltes fonts d'aigua ben fresca. La Maria i el seu cavall ja estaven a punt d'arribar-hi, però de sobte es va girar una tempesta de mil dimonis. Vent, llamps, trons i molta pluja. Quan van arribar a prop de les fonts, la fúria del cel es va calmar. En un tres i no res, al seu davant, amb l'aigua de la pluja, s'hi va formar un bassal immens, el Pèlag de les Bruixes. Va ser allà on a mitjanit van començar a aparèixer bruixes arribades de totes bandes. La Maria no va dir ni piu i va observar atentament aquella reunió de bruixes. Van cantar, van ballar i van fer algun encanteri. Al final, la bruixa de la cova del bolet va demanar si alguna bruixa sabia on s'amagava el llop blanc. Una bruixa de Subirats va explicar que moltes nits sentia el llop prop del seu avenc, a la muntanya que té amagat Ordal i que la gent anomenava Ordal. L'endemà, al matí, la Maria cavalcava en direcció a l'Ordal. En passar per Sant Pere de Riudebitlles, va pujar a la muntanya més alta per veure bé en quina direcció havia d'anar. Allí va trobar un ermità que es deia Jeroni, un personatge força estrany i misteriós. Van parlar una estona i l'ermità li va donar una òliba, que era una mena de mussol gros i blanc. Li va dir que en arribar a Ordal deixés anar aquell ocellot, que de seguida trobaria el llop i es posaria a volar al seu damunt. La Maria va agrair l'ajuda d'aquell personatge i va marxar pensant que la veu d'aquell ermità li recordava la veu d'una bruixa, però no hi va donar més importància. Va seguir pel camí del riu fins a Subirats i es va enfilar cap a les muntanyes d'Ordal. Va pujar fins al cim d'unes crestes rocoses on uns bocs hi rossegaven sajolida i altres herbes. Com que des d'allà tenia molt bona vista, va fer volar l'òliba. El llop blanc, que estava amagat a punt de matar els bocs, va sortir corrent i disposat a atacar-la. Les fletxes que la Maria tirava no encertaven el llop perquè era molt ràpid. Quan ja gairebé el tenia a sobre i ell es veia més morta que viva, l'òliba va fer un crit esgarrifós. El llop no va poder sofrir-lo. Allò sonava pitjor que un violí desafinat. Va marxar tan ràpid com havia vingut. La Maria encara va tenir temps de tirar l'última fletxa i va ferir el llop. No el va matar, però el va fer fugir ben lluny. L'òliba va esfumar-se fins l'avenc. La Maria va anar a Espiells a pagar el deute al Benet, o potser a festejar. I aquell llop solitari encara es va escoltar un temps al poble de Vilaformosa, a l'extrem de Subirats, on, per cert, al cap d'un temps li van canviar el nom i ara es diu Cantallops.

0: Amb el segon conte d'avui recuperem un d'aquells relats que ens demostren que la intel·ligència sempre és molt més forta que els músculs. Viatgem amb el temps per retrobar-nos amb un personatge ben curiós, un sastre que, d'un sol cop de mocador, va caçar 100 mosques.
1: Com? Uau!
0: 100 mosques!
1: I com se'n sentia de ben orgullós? Es va brodar un cinturó on deia 7 d'un sol cop. El més divertit és que tothom es pensava que parlava de 7 lleons o de 7 gegants, i el pobre sastre va acabar ficat en uns embolics reials de campionat, havent de lluitar contra criatures enormes, fent servir només el seu enginy.
0: Doncs prepareu-vos per riure i tremolar una mica, que ja torna a l'hora del conte, el sastre valent.

0: petit sastre que es deia Joanet. Era petit, sí, però ben espavilat. Cada dia, des del matí fins que es feia fosc, cosia roba al seu petit taller. Tac-tac, tac-tac, sonava la seva agulla sempre ben ràpida. Un bon dia, en Joanet es va fer una torradeta amb melmelada de maduixa. Mmm, que bona! La va deixar sobre la taula per anar a buscar una mica de llet. Però, quan va tornar... Ai, ai, ai! 7 mosques grosses i pesades s'estaven atipant com si fossin de festa.
1: Ai, això no pot ser!
0: I patapam, amb un drap de cuina, les va matar totes d'un sol cop. En Joanet es va quedar mirant-les. 1, 2, 3, 7!
1: 7 d'un cop! 7 d'un cop! Això s'ha de saber!
0: Va agafar un tros de tela, va treure el fil i l'agulla i va brodar ben gros. 7 d'un cop! Després se la va cordar com una faixa, ben visible, damunt la panxa, i va dir...
1: Joanet el Valent surt a veure món.
0: I xip-xap, xip-xap, amb la motxilla a l'esquena i la faixa lluent, va marxar cap a l'aventura. Va caminar pel bosc, entre arbres alts i ocells que cantaven. I de sobte... La terra tremolava una mica. Un gegant alt com una torre i amb una barba llarga com una escala. El gegant va veure en Joanet i va llegir la seva faixa.
2: 7 d'un cop? Va, no m'ho crec. Ets massa petit.
0: Però en Joanet no es va espantar, no. Va posar-se ben dret, es va geure una mica la faixa i va dir...
1: No et pensis que la mida ho és tot. Vols veure de què sóc capaç?
2: D'acord. Farem proves. Qui sigui més fort, guanyarà.
0: La primera prova era fer sortir aigua d'una pedra. El gegant va agafar una pedra tan gran com una carabassa i la va estrènyer amb totes les forces. Però res de res. En Joanet, que portava un formatge tou a la motxilla, el va agafar i el va estrènyer fort. I va sortir un raig de líquid blanc.
2: Apa, aquesta pedra fa sucs!
1: Ja ho veus.
0: La segona prova era llançar una pedra ben lluny. El gegant va agafar una roca gegantina i la va llançar amb tanta força que va desaparèixer darrere les muntanyes.
2: A veure si ens superes ara, petitó.
0: Però en Joanet va treure una altra cosa de la seva bossa, un ocellet, i fluix, fluix, el va deixar volar. L'ocell va pujar, va fer una volta i va marxar volant ben lluny, més lluny que la roca.
2: Opa, quin llançament!
1: Quan vols, vols.
2: D'acord. Mira, vine al meu cau i dorm aquí aquesta nit. Ets un tipus molt interessant.
0: Però, ai, que no se'n refiava gaire en Joanet. Aquella nit, quan va ser l'hora d'anar a dormir, el petit sastre va omplir el llit amb pedres i ell es va amagar darrere una cortina. A mitjanit, el gegant es va aixecar de puntetes, va agafar un bastó gegantí i pam! Va donar un cop fortíssim al llit.
2: Apa, aquí tens! Això et passa per ser tan llest!
0: Però l'endemà, toc-toc, en Joanet va sortir de darrere la cortina, fresc com una rosa, i amb el munt badall ben teatral li va dir el gegant...
1: Bon dia, he fet una dormida de rei.
2: Oh, serà possible, aquest petit és indestructible.
0: I va córrer muntanya amunt, espantat i suat, cridant...
2: Ajudeu-me! Ajudeu-me, sisplau, aquest petit pot amb tot!
0: Quan els pobles veïns van saber que el gegant havia fugit, tothom va aplaudir en Joanet.
1: És un heroi! Gràcies, petit sastre valent. Visca en Joanet!
0: Li van fer una festa amb música, coca, globus i el van portar a Collibè. En Joanet, tot feliç, va dir...
1: Mira que jo només volia cosir en pau, però les aventures també fan gràcia.
0: I així, el petit sastre que va començar matant 7 mosques amb un drap es va convertir en un heroi estimat per tothom I encara avui, si passeu per aquell poble, potser veureu un rètol que diu: "Benvinguts al poble del sastre valent". I si escolteu bé, potser fins i tot sentireu el so d'una agulla cosint: tac-tac, tac-tac.
3: I de les aventures d'època amb gegants i sastres valents, passem a una història molt més moderna, que segur que us sonarà a moltes de les famílies que ens esteu escoltant. Anem a conèixer els Dixon.
0: Ai, sí. Els Dixon tenen un petit problema a casa. I és que els nens s'ho empassen tot a la televisió. Passen hores i hores enganxats a la pantalla. No fan els deures, no ajuden a casa. I gairebé ni surten a jugar al carrer. Fins que un dia el pare diu: "Ja n'hi ha prou", i decideix amagar l'aparell de televisió.
3: Però és clar, en aquesta casa tothom té el seu programa preferit. La mare vol fer gimnàstica, el pare vol seguir el curs de cuina. La Kate té un documental de història, així que comença un autèntic embolic de pujar i baixar el televisor per les escales. Una divertida tria que ens recorda que a l'estiu hi ha mil coses fantàstiques per fer lluny de les pantalles.
0: Doncs descobrim com s'ho munten per sobreviure sense comandament a distància. Ja arriba l'hora del conte. Prou televisió.

0: Els Dixon tenen un televisor, com gairebé tothom. Tots ho passaven bé mirant la tele. A la senyora Dixon li agradaven les comèdies i els programes de gimnàstica per estar en forma. Al senyor Dixon li agradaven les curses motoritzades i mai no es perdia el curs de cuina. Però els nens s'ho passaven tot. Passaven hores i hores mirant la televisió. Emplegava l'escola, al vespre, després de sopar i tot el cap de setmana, saltant d'un canal a un altre. Mai no en tenien prou. No feien els deures ni tampoc sortien a jugar fora i per culpa de la televisió no ajudaven mai a fer neteja. Als senyors Dixon això no els agradava gens. Un dia el senyor Dixon va decidir que ja n'hi havia prou. Va desendollar el televisor, se'l va emportar escales amunt i el va tancar al vell armari rober.
1: Des d'ara només la mirareu els caps de setmana.
0: Els nens estaven enfurismats.
2: Els dimarts ha de portar la televisió al seu lloc perquè jo no em puc perdre el programa de gimnàstica.
1: Sí, sí, sí. I el dimecres la tornaré a portar perquè vull seguir el curs de cuina.
3: Pare, jo el dijous vull mirar un documental molt important que m'anirà molt bé per a la classe d'història.
2: Recordeu que el divendres fan la segona part del Corsair Negre.
0: Però el senyor Dixon va tenir la desgràcia que el televisor pesava molt i una vegada va ensopegar i va caure escales avall i li va faltar poc per trencar-se el coll i, de passada, fer malbé l'aparell.
2: Estimat, deixa la tele al seu lloc. Ja procurarem de que els nens no la mirin tant.
0: Els nens, però, van recuperar els vells hàbits. El senyor i la senyora Dixon estaven desesperats, fins que un dia el senyor Dixon va veure a la ciutat un cartell a l'aparador d'una botiga d'articles de segona mà que deia: «Es ven televisor d'ocasió».
1: Tinc una idea!
0: Aquella tarda, quan els nens van tornar de l'escola, el televisor havia desaparegut.
1: No hi haurà més televisió en aquesta casa. He portat l'aparell a la botiga d'articles de segona mà per vendre'l.
3: Vinga, pare, on l'has posat?
0: Però l'endemà al matí, camí de l'escola, els nens ho van descobrir ells mateixos.
3: Mireu, aquí està la nostra tele. No entenc per què el pare l'ha hagut de vendre.
0: La setmana següent, el senyor i la senyora Dixon es van esforçar de valent perquè els nens es treguessin la televisió del cap.
1: Mira, estimada, he portat de la biblioteca tota mena de llibres, interessants per un tim.
2: Mira, Ben, amb aquesta tela que he comprat farem animals de peluix per a completar la teva col·lecció. Ara tindrem temps de poder practicar amb el piano. El tenim molt oblidat.
1: Nens, anem a comprar. Tinc ganes de que preparem plats exquisits.
2: Mireu, he recuperat aquests jocs de taula. Va, juguem-hi!
0: El dissabte els nens van passar per davant de l'aparador de la botiga on hi havia la televisió i ja no hi era. Els nens estaven molt deprimits.
1: Vinga, nois, animeu-vos. Això no és la fi del món. Avui anirem a comprar uns quants taulons, cordes, eines i construirem una caseta dalt de l'arbre del jardí.
0: A poc van anar passant els dies i els nens van començar a oblidar-se de la televisió. L'haurien pogut oblidar del tot si un dia no hagués passat una cosa bastant extraordinària.
3: Mireu! Aquí hi ha el televisor!
0: El senyor Dixon ho va confessar a tot.
1: Mai no havia portat el televisor a la botiga. Tard o d'hora us l'hauria tornat.
3: Va, pare, torna-la a instal·lar, sisplau.
0: Aleshores, el senyor Dixon va portar el televisor escales avall i aquell cap de setmana tots van mirar-lo. I també la van mirar la setmana següent perquè el senyor Dixon no va tenir valor d'amagar l'aparell una altra vegada a l'armari. Però no tot va tornar a ser tan bé com abans, perquè aquella mateixa setmana En Tim va acabar de llegir tots els seus llibres de la biblioteca i es va endreçar l'habitació. La Kate es va fer milionària en una tarda jugant al Monopoly. El Ben va construir una casa pels seus animals de peluix. Entre tots van fer un pastís magnífic per l'aniversari de la mare. I com a regal especial van organitzar un concert. Però el millor de tot va ser que van acabar la caseta dalt de l'arbre i van convidar tots els seus amics a una festa per celebrar-ho. Tothom s'ho va passar molt bé. I amb el joc del riu, el sastre valent i la cerca d'un televisor, anem arribant al final de l'hora del conte. T'ho has passat bé, Mercè?
3: Avui sempre, fantàsticament bé, Lluís. Però, com sempre, que ens ho passem així de bé, se m'ha fet molt i molt curt.
0: Això és el millor senyal, Mercè. I esperem que tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes que esteu a l'altre costat de l'aparell també s'ho hagin passat d'allò més bé a nosaltres.
3: Doncs això esperem, i avui marxem ballant sense parar amb la música del Pot Petit i la seva famosa gallina tica. A veure si aquesta ens pon algun ou d'or.
0: Vinga, fins la propera setmana, famílies. Sigueu molt puntuals i estigueu ben atents a la ràdio amb aquesta mateixa hora. No falteu a la cita de les vacances. I mentre esperem que torni el dia de retrobar-nos...
3: Doncs us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més rebut.

0: Hola, tortuga, em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Les tortugues enterrem els ous a la sorra de la platja i diria que les gallines això no ho heu de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució trobaràs.

0: tu, que em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina. Els peixos posem els ous a dins del mar i tu això no ho has de fer pas.
0: Ai, no!
1: Però no et desanimis, que alguna solució trobaràs.

0: Coc-coc-coc-coc! Hola, vaca! Em podries ajudar? He post un ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina! Ui, les vaques no em ponem pas d'ous, així que jo no et puc pas ajudar.
0: Oh!
1: Però no et desanimis, que segur que una solució...

0: fos ton ou i no sé com m'hi he de posar.
1: Hola, gallina, i tant. Mira, has de fer com jo, cuba l'ou, li has de donar molt dos gols pureta, cuidar-lo molt, i quan tot estigui ben preparat, sortirà un pollet.
0: Oh, esclar! Oh, moltes gràcies, oreneta!

0: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
1: Els caps de setmana són per recordar. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.

música de Jimmy Cliff. Com sempre, la nostra cançó de benvinguda, el nostre tema super especial d'entrada. Wonderful world, beautiful people, món meravellós, gent meravellosa. Carraspera involuntària. En fi, meravellosa moltíssima i un món meravellós. Permeteu-me que tingui aquests mínims dubtes, però la cançó valia la pena. És el gran tema que va descobrir a un gran que després donaria pas a un dels reis indiscutibles de la música reggae. Estem parlant del gran Jimmy Cliff. En aquella època, als anys 60, aquesta cançó és de l'any 1968, la música reggae li deien música calypso. Jimmy Cliff, un dels grans reis de la música reggae, una dècada més tard, uns anys més tard, però que tenia aquesta cançó. Un tema meravellós, amb un ritme increïble. Us saludem cordialment. En cap de setmana, des d'un temps de ràdio mític, històric, llegendari, us posem més medalles que el màgic Andreu. Per aquest home, Vides, la banda sonora de la teva vida. Doncs sempre fent que soni la música que et permeti mirar cap a altres temps i èpoques. T'agrada recordar, ets en molt bona sintonia. Ets el pare que no m'oblides, tercera dècada d'emissió. Sempre sonant durant 2 hores 120 minuts per animar-te, per alegrar-te, per recordar-te coses i més coses, cançons i més cançons. Jimmy Cliff, la nostra cançó sempre de benvinguda, sempre per començar busquem, rebusquem i contrabusquem alguna cançó molt especial. Jimmy Cliff, Wonderful World, Beautiful People. Ja han dit la traducció i el nostre comentari en punts suspensius. Us agrada recordar, doncs, som-hi! Grans solistes nacionals i internacionals i també algun que altre conjunt, però preferentment solistes. Hi ha un senyor que ens va arribar dels Estats Units. Era un home romàntic empadernit. Deia Bobby Vinton. Ja sé que ara penseu automàticament en aquell tema Si let vuit aquí sellado con un beso. També la posarem, però abans una cançó preciosa de Bobby Vinton que sona amb aquests inoblidables 60 segona entrega. És aquesta cançó que es diu Va un senyor solitari a un Mr. Lonely. Un tema de debò entranyable. Amics, segona entrega inoblidables 60 para que no me olvides.

La historia de un señor solitario, un Mr. Lonely, cantado por Bobby Vinton. Cada vez cantaba. Ja sé que tu esperes amb aquest sí inoblidable a 60, el Bobby Vinton i aquesta inoblidable cançó que tants cors feia bategar. Quants petons furtius van escapar-se i altres no tan furtius. Amb aquest tema, sellado con un beso, se let go it aquest. Te'n recordes? El tema que venia d'un cantant que es deia Bobby Holland, però que ell va fer aquesta versió meravellosa. Bobby Vinton, avui, inoblidable a 60.

i el meu amic Ernest González, para que no m'olvides, gràcies, company. Bobby Vinton, solista, conjunt del nostre país, inoblidable 60, un grup que va ser molt important també en aquells inicis de la música pop al país. 5 components per un grup que es feien dir, curiosament, Los Pasos. Van tenir moltes cançons d'acollida pròpia, però també algunes versions. Però aquesta era pròpia. A més, és aquella frase famosa que es fa servir tantes vegades quan, en fi, t'enfades o passa alguna cosa i dius, ara, veuràs tu. Es deia ojo por ojo, i podríem afegir diente por diente. Sabeu de què va, no? Se'n recordeu de Los Pasos? 1968.

0: Para que no me olvides, un programa original de Joan Enric Vidal. 3 dècades en antena.
1: Escolta'ns a través d'internet per onavitlles.cat.
2: Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

costa entendre la música pop dels 60, sense comptar amb te mames, amb te papes increïbles, en aquesta cançó que es deia Dedicat a qui estimo, Dedicat to I love you, oi, te mames, amb te papes. Van ser una carrera curteta, de fet eren quatre veus, mixta, però destacaven doncs dos líders naturals, ella, una de les dues solistes, Mama Cass Elliot, que va gravar també en solitari, i l'altre home que es convertiria també en un home important, com d'altres conjunts, com també en solitari. Estem parlant de John Phillips, qui no recorda aquell tema entranyable en Mississippi, però també la seva estada amb els Monkees i altres molts conjunts. Costa entendre que dintre de la música dels nostres anys 60 que avui toquem amb aquests inoblidables 60 segona entrega no puguem escoltar un grup que va marcar diferències de llarg amb aquesta gran conjunció vocal que es deia Te Mamas and Te Papas. Eren d'Estats Units, eren de Nova Orleans. A part d'aquesta dedicatòria en qui estimo, Dedicated to I Love You, hi havia altres cançons entranyables. Jo ja sé que podríem parlar de California Dreaming, podríem parlar de Domingo en el Valle, però jo sempre m'ha agradat molt aquesta cançó dedicada, curiosament, el dia que més, en fi, diuen, té més mala fama, més mal cartell, perquè, bueno, és el començament de la setmana i costa assimilar. No obstant, ells van pensar molt dilluns com per fer-li aquesta cançó. Aquest mític Monday, Monday, Do You Remember? Te'n recordes? Inoblidable 60, Te Mamas and Te Papas, Para que no me olvides. Avançant sempre durant 2 hores 120 minuts amb el teu cap de setmana. Cordials salutacions des del Bressol del Penedès. Joan Enric Vidal, des de Canal 20 Ràdio.

De alguna manera tendré que olvidarte. Vea la cançó que va compondre Luis Eduardo Aute i va cantar de meravella Rosa León. Fregant la frontera entre els 60 i els 70. Inoblidable 60, para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Canviem d'un tema molt de casa nostra a un tema molt internacional. Així anem de cançó en cançó, saltant per totes les parts del món amb la segona part d'Inoblidable 60. És un tema mític d'aquells que passen dècades, passen anys, passen segles i perdura. Un duet fantàstic. Ella i ell, ell i ella. Sonny and Cher. Com no és el I Got You Baby. En sona Inoblidable 60. Non-stop, para que no me olvides.

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

Ai, los mitos, des de Bilbo. Amb el seu solista Toni Landa, que després triomfaria en solitari en temes com aquella senzilla Canción de Amor. O aquesta cançó que va cantar amb los mitos i també després cantaria en solitari. Si te acuerdas de mi. Te'n recordes de mi? Sí. Oh. Els mitos van tenir cançons molt pròpies com aquesta, si te acuerdas de mi, però també van fer versions més que acceptables que venien de la música anglosaxona. És el cas d'aquesta cançó que es deia Everybody Knows, Todos lo saben, un tema romantiquíssim, amb la veu de Toni Landa encara amb los mitos l'any 1968. Va ser una pena aquesta cançó que desamagada amb la cara a veure dos temes més comercials que es deia, si no es falla la memòria, que es deia, és molt fàcil, aquell pipipipi, mitos. Inolvidable 60, para que no me olvides, todos lo saben.

que bona era aquesta cançó. Estem parlant de l'any 1969, en què un duet anomenat Sager and Evans, que venien des de l'Europa de l'Est, van cantar aquesta cançó dedicada a l'any 2525, és a dir, l'any 2525. I dèiem, com és possible que anem tan lluny? Des de l'any 1968-69, veiem el segle següent, el segle següent, el que estem jo ubicats.

0: alguns anyets. Lluny, lluny. Doncs hem passat la frontera i aquí estem, amb el nou segle. I encara, arribar a l'any 2525 costarà i no crec que cap de nosaltres ho veiem. Però veurem el món com arriba. Però la cançó ningú li pot treure els mèrits que tenia. Va ser un èxit. Zagger and Ivan. Interior 25, l'any 2525. Quasi bé res. Per a què no m'olvides, la banda sonora de la teva vida.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
2: Des del Penedès i per tot el món, Para que no me olvides, un programa històric de Joan Enric Vidal.

0: Tammy Wynette donava aquest consell: Stand by your man, estiga sempre amb el teu home. Oh, la música de Tammy Wynette començava la dècada dels 60 i no oblidava la 60 non-stop, para que no me olvides. Costa d'assimilar una dècada dels 60, encara que seguiria molta més temps, sense Manolo de la Calva i Ramon Arcusa, sense el duo dinàmico. Homenatge als grans papis de la música pop del país. A partir d'ells, tot va ser possible. Amb respecte amb tots els altres que van anar venint amb el pas dels mesos, anys i dècades. Però si algú va trencar amb el motllo de la música i va donar-li nous aires, van ser ells, Manolo i Ramon, duo dinàmico.
1: Te perdí.
0: Cançons durant uns minuts amb ell. Una de les més destacades d'aquest mític Perdóname.
1: Y destrocé mi corazón y ante ti vuelvo al fin.

0: acompaña Joan Enric Vidal.
1: Quince años tiene mi amor, perdóname, y centenars més de cançons. Com a duet imprescindibles, impulsors del pop nacional. Com a compositors, excel·lents. Com a productors, encara més. I és que van ser un tot terreny de la música. Manolo de la Calva i Ramon Arcusa, el mític duo dinàmico. Costa d'entendre una dècada com aquesta dels 60, sense ells. Homenatge pel Manolo de la Calva i el Ramon Arcusa, que tant van fer per la música. Inoblidable 60, non-stop, segona entrega de l'homenatge amb el duo dinàmico. Ei, que avui d'Itàlia encara no hem escoltat res, i el 60 va ser una dècada molt important de grans solistes d'aquella primera generació de la música italiana. Hi ha un senyor que va perdurar dues dècades, 60 i 70, amb dos estils molt diferenciats. Se'n recordeu d'un home que curiosament es deia Bobby Solo? Tenia temes tan entranyables com aquesta cançó, que parlava d'aquesta llàgrima a la teva cara. Ei, si hi ha llàgrimes que siguin d'alegria, per favor, feu-me el favor. Una làgrima sorriso. Ara, si són llàgrimes de record, d'emoció, també valen. Inoblidable 60, non-stop, para que no me olvides. Bobby Solo. Aquesta i una altra, molt més lenta, si piangi, si arribi.

Recordar és tornar a viure. Recorda amb nosaltres tots els caps de setmana i festius al Para que no me olvides.

0: tu lo rivedrai. Sopra il mio volto,
1: si piangi, si ridi, esplori il rio, si è la vita. Bobby solo avanza amb la lacrima sul viso. Abans, als anys 60, la música folk també va ser molt important perquè suposava trencar també en mollos i en tòpics d'una dictadura i una censuradura. I, en fi, cada un s'apanyava com podia per fer música folk que venia de l'estranger, adaptar cançons estrangeres al castellà, més o menys, algunes en català també, ara ho veurem això, eh? Però jo recordo un conjunt amb molt de carinyo que es deia Nuestro Pequeño Mundo, que venien sota la tutela d'un dels grans de la música folk del nostre país, que va fer una feina impagable. Estem parlant del Manolo Díaz. Eren nois universitaris, exactament, si no ens falla la memòria, dues noies i sis nois, que es van agrupar sota el nom de Nuestro Pequeño Mundo i van cantar de meravella, repetim, sota aquest paraigua important del gran Manolo Díaz. Van tenir cançons pròpies d'ell, però la cançó que els va donar a conèixer molt va ser aquesta cançó típica, tradicional, que venia d'Irlanda, que es deia Cinnamon. Do you remember, te'n recordes? I inoblidable, 60, Nuestro Pequeño Mundo, folk, que venia, doncs, des d'altres fronteres, fet, en aquest cas, des de Madrid, però també, ara veurem com a Catalunya, també hi havia molt bones cores de folk. Primer, anem en Nuestro Pequeño Mundo i el mític Cinnamon.
2: Oh, Cinnamon, where are you gonna run to? Oh, Cinnamon, where are you gonna run to? Oh, Cinnamon, where are you gonna run to?

0: Sinner Man.
1: Ya buena era, ¿eh? Ya veo ahí en nuestro pequeño mundo. Van Ferruban tindrà dues, tres cançons amb el segell Movie Play, i aquesta cançó sincerament és la més destacada, encara que no podem perdre aquella Me caso mi madre o Drunken Sailor. Després farien temes molt més comercials, com aquella Si yo fuera rico, de la pel·lícula del mateix nom, del violinista en el tejado, i també alguna altra versió, com aquella Mama Sama, però ja molt més comercial, molt apartats de la música folk. I el folk a Catalunya què? Doncs res, home, podíem treure setge jutges, però jo em quedo amb el grup de folk, si em permeteu. I aquesta preciosa versió que vam fer d'un tema del gran Bob Dylan, Escolto en el vent. Blowing in the wind, folk de casa nostra. Inoblidable 60, el folk imprescindible, para que no me olvides.

0: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.
1: Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida.
2: T'acompanya Joan Enric Vidal.

El mexicà King Clavec o King Clave, aquí hi ha el dilema. No el van poder entrevistar per preguntar-li. És igual. King Clave, Los hombres no deben llorar, un tema mític que venia de moltes més dècades enrere que ell va interpretar als anys 60. King Clave, King Clave, digue-li com vulguis, amb aquesta cançó. Mític 60, inoblidable 60. Anem saltant d'un lloc a l'altre del món. Anem cap als Estats Units, una dels grans veus de la música country, de la música country melòdica, de la música country romàntica, va ser Kenny Rogers. Kenny Rogers va ser un cantant important a la dècada dels 70 i també a inicis de la dècada dels 80, avui en dia tristament desaparegut. Però la cançó que va ser el bateig de foc de Kenny Rogers va ser una cançó que es deia curiosament Ruby, don't take your love to them. És a dir, Ruby, no deixis el teu amor a la ciutat. En aquella època, Kenny Rogers es feia acompanyar per un conjunt que es deia The First Edition. Te'n recordes d'aquesta cançó? Era l'any 1968. You've painted up your lips and rolled in

0: Ai, Kenny Rogers, la veu més melòdica de la música country. Primer amb el tema que el va donar a conèixer. Rudy, no juguis mai en l'amor.
1: Crazy.
0: I aquesta lady.
1: I'm crazy for feeling.
0: I aquesta canta és Patsy Cline. És aquell mític Crazy. Non-stop music. Inoblidable 60. Una autèntica popurri de música del món sencer, de cantants i conjunts nacionals i internacionals dedicat a la dècada mítica del 60. Inoblidable 60, segona entrega, Para que no me olvides, la banda sonora de la teva vida. Abans, a nivell de conjunts del nostre país, hem tingut amb Los Mitos, amb el seu solista Tony Landa. No, el duo dinàmico. No obstant, hi ha un conjunt que va arrencar la seva carrera musical als 60, però que arribarien a triomfar plenament, sobretot els primers anys dels 70, que es deien Los Ángeles. Eren de Granada i destacaven sobretot per la seva excel·lent conjunció de veus. Els quatre components de Los Ángeles, un grup més vocal que no pas conjunt, a l'estil clàssic, que van començar a donar-se a conèixer en versions com aquell 98.6, una coordenada de l'aviació, rei de cap freqüència de ràdio, però la cançó que va ser definitiva pel seu repertori va ser aquella cançó que venia de la música anglesa que es deia Tomorrow, Tomorrow, aquí batejada com Mañana, Mañana. Inoblidable 60, Para que no me olvides, homenatge a Los Ángeles, un grup també marcat per la carretera, tristament com molts d'altres.

homenatge a Los Ángeles, Créeme, va ser una de les cançons de confirmació després de l'èxit de Mañana, Mañana, i abans de que vinguessin cançons com aquella Mònica o aquella Abre tu ventana, i tantes cançons que van portar l'èxit amb el conjunt Los Ángeles, Para que no me olvides, i inoblidable 62a entrega. La música soul va ser molt important dintre del moviment musical bàsic dels 60, en què tot va canviar, sobretot musicalment. El món evolucionava, i la música també. I la música funky, la música soul, la música de color, va ser primordial, imprescindible, amb aquells grans cantants, aquelles grans veus que ens van arribar. Després, cap a la dècada dels 70, hi arribarien uns dignes successors, també. Però no podem perdre de vista els grans reis del soul, de la música que venia del cor de l'Amèrica rància, dels barris autènticament diferents. Sempre dic que dintre de la música soul hi havia destacadíssims cantants i conjunts. Hi havia tres reis indiscutibles. Reis musicals, eh? No parlem de monarquies ni històries rares. Ella va ser la indiscutible Aretha Franklin, seguida d'altres bones, boníssimes, com la gran Roberta Flack, per exemple. I el gran rei de la música soul, salvant tots els demés, va ser el gran Otis Redding, que va morir en plena joventut amb un accident en una tragèdia aèria. I els reis de la música soul instrumental van ser Bar Case, el conjunt que habitualment acompanyava a Otis Redding. No parlem de vista, Samandeep, a altres grans de la música que van arribar dintre d'aquells temes importants, com Wilson Pickett i molts d'altres. Amb el sentit musical, la reina i el rei de la música soul, també homenatge amb aquests inoblidables 60. Ella, Aretha Franklin. Ell, Otis Redding. Dues cançons mítiques. Ella, amb la seva cadena de bojos, Chain of Fools. Ell ens porta, com no, la seva mítica cançó, Dock of the Bay, sentado en el muelle de la bahía.

Recordar és tornar a viure. Els caps de setmana, viu les cançons de la teva vida amb Joan Enric Vidal i el Para que no me olvides.

0: Para que no me olvides, el programa líder dels caps de setmana a la teva emissora.
1: Escoltes Ona Bitlles, 107 FM.

Sí, Demi Russo amb els Afrodi Child. Després ja aniria ell en solitari a la dècada dels 70 amb el Whistle Dance, Forever and Ever. I tantes cançons boniques. Però l'any 1968 nacia en Afrodi Child des de Grècia, però afincats ja a França des dels seus inicis. Demi Russo, Vangelis Papadonisau i Lucas Sideras, tres grans músics de gran nivell. Després cada un seguiria el camí per la seva banda, Demi Russo en solitari, el Vangelis fent grans arranjaments, grans composicions, perquè era un gran teclista, grans bandes sonores com aquella de Chariots of Fire, Carros de Fuego, i altres molts temes importants. I el Lucas Sideras, el bateria del conjunt, també imprescindible, va fer alguna que altra gravació, però sobretot va dedicar-se a la producció d'altres cantants. Imprescindibles, a Afrodi Child, amb aquest tema que va ser el seu llançament basat en un tema amb aires clàssics del cànon de Pachelbel l'any 1968. Però per seguir la seva carrera musical, a Afrodi Child realment es lluirien en cançons meravelloses. Estàvem aquí pensant quina triem com a complement a Rain and Tears amb aquesta Pluja i Llàgrimes. Si em permeteu, em quedo amb aquesta, que marca una hora. It's 5 o'clock. Tema imprescindible a l'hora dels lents, quan els lents eren el que eren, existien i eren tan esperats per fer coses i dir coses boniques. It's 5 o'clock, les 5 en punt. Imprescindibles, inoblidables 60. Imprescindibles, Demi Russo, però sobretot amb l'etapa d'Afrodi Child. It's 5 o'clock. One records, one remembers. Oi!

Els caps de setmana són per recordar. Joan Enric Vidal realitza i presenta un programa històric de la Ràdio Revival a Catalunya, Para que no me olvides. Dues hores per tornar a viure i escoltar les cançons de la teva vida al Para que no me olvides. Tres dècades en antena a la teva emissora i a les xarxes socials.

si un conjunt va ser diferent, van ser els Pícnic. Los Pícnic des de Barcelona, la Janet i Mecan, 16 anys escassos, i grans músics, el Jordi Soler, el Todi Soler, un gran guitarrista de la música a Catalunya durant moltes coses, amb moltes actuacions i acompanyant amb grans de la música de casa nostra. I també un home de ràdio, el Rafa Túria, en fi, eren estudiants i es van agrupar per cantar temes com aquest tema que es deia Amanecer, o aquella negra estrella, o aquell mític Cállate, niña, no llores más. I així, cançó a cançó, record a record, passen dues hores de ràdio com aquell que no vol, sota el nom del pare que no m'olvides, tercera dècada d'emissió. En cap de setmana i aquesta hora, i amb aquest punt del dial, o des d'aquesta emissora que fa extensiva la seva ona, el seu so cap al teu mòbil, la teva tablet, el teu ordinador, el teu... Para que no me olvides, arreu del món. Una cordial salutació des del Bressol del Penedès, des de Canal 20 Ràdio, Joan Enric Vidal i tot l'equip de la ràdio, fent extensiva la salutació amb les companyes i companys de les altres emissores que cada cap de setmana compten amb nosaltres per fer arribar aquest temps de recórrer, aquest temps de rebobinar amb la música, la teva, el teu ment, el teu pensament, els teus sentiments. Petons per elles, abraçades per ell, segona entrega dels inolvidables 60, fent un autèntic popurri de música, un autèntic aiguabarreig de música d'aquí, d'allà i de més enllà. Em permetreu per acabar una cançó d'aquelles que sempre deixen una petjada immensa. És un tema de grans records que fa batacar també amb els cors i que va ser imprescindible en aquelles èpoques de l'adolescència d'un, d'una i de molts i d'altres. I que avui en dia encara quan l'escoltes, ai, Honey, se'n recordó d'aquella preciosa cançó que cantava Bobby Goldsboro. Que vagi bé la setmana que ve, com sempre, dues hores més. 100 minuts nostàlgics del pare, que no m'olvides. Busquem una altra excusa per conformar dues hores de ràdio, remember, ràdio, record. Tercera dècada. Gràcies per acompanyar-nos i fins sempre, Bobby Goldsboro i el seu carinyet. Ai, carinyito, honey.

0: Els caps de setmana són per recordar. Para que no me olvides, amb Joan Enric Vidal.
1: Ona Bitlles, 107 FM.

0: Ona Villas.
1: La gramola de l'avi, el so vintage de les millors orquestres i big bands. Marca't un ball amb el so dels anys 40 i 50 a la gramola de l'avi.

Benvinguts a una nova edició de la gramola de l'avi, una gramola que fa ben poca estona li han donat corda perquè pugui aguantar durant aquests 60 minuts donant voltes als discos, als vinils aquests que fa anys que no els escoltem pas massa. Abans de començar, això sí, deixeu-me donar-vos la salutació cordial de Xavier Gargalló, que compartirem aquests 60 minuts amb música orquestral avui, bàsicament. Poc metall tindrem, o big band, poqueta cosa hi haurà avui. Així doncs que anem a marcar-nos una sessió de música orquestral. Comencem amb Botticelli, la seva orquestra, i algú que se'n diu Mai plou al sud de Califòrnia.

Doncs hem començat així avui la gran mola de l'avi, doncs, amb aquest Mai plou al sud de Califòrnia amb la Botticelli i la seva orquestra. Tot i que és una banda de jazz i de folk, de tant en quant doncs, també interpretaven altres temes musicals. Per exemple, un de la Creedence Clearwater Revival, pels que som més jovenets o més rockers, segur que us sonarà, és el Midnight Special, Chris Barber i la seva banda de jazz.

En Chris Barber, la seva banda de jazz i de folk, ha interpretat aquest Midnight Special, un dels temes popularitzats per la Creedence Clearwater Revival. Deixem una mica enrere aquest so musical i ens n'anem a un que és més proper nostre. Per exemple, Cobla Sant Jordi, Valls Vuitcentistes, per exemple, El Piloto.

Aquest era el so del metall, de la Manhattan Jazz Orchestra. Aquest era el swing, swing, swing. Un dels pocs metalls que tindrem avui aquí a la gramola de l'avi. El segon metall que tindrem és una clàssica, ben clàssica. Hello, Dolly.

Aquesta és la visió que em va fer en Ted Heath i la seva banda d'aquest clàssic i que va popularitzar a l'Armstrong, aquest Hello Dolly. Anem a escoltar ara una altra vegada so d'orquestra, orquestra, no de Big Band. Ho farem amb l'Orquestra de Baile del Sureste, que van publicar un àlbum anomenat Ritmos en l'aire, d'allà doncs escoltarem el Caravan, però també després ens dedicarem una estona a escoltar els acordions de Maurice Larchange amb algo que se'n diu Under the Bridges of Paris, i finalitzarem aquesta tanda de tres amb una altra formació, amb una altra banda francesa, una de les orquestres potser més importants de França en aquell moment va ser la de Paul Moriat. Grans àlbums va enregistrar. Avui n'agafarem un fragment del Premier Pass, algú que se'n diu Until the End of My Song. Doncs vinga, va, tres d'encanadades. Comencem per Caravana.

Doncs aquí a la gramola de la Via hem aprofitat el temps i ens hem marcat un ball amb l'orquestra de Baile del Sureste. Després hem escoltat aquells acordions de Maurice Larchange amb el Under the Bridges of Paris. I ara, doncs, potser amb l'orquestra més important de França, la de Paul Mauriat, amb aquest Until the End of My Song. Ara que portem, doncs, una bona estona, gaudint de la música aquí al sac de sons i repassant grans orquestres, potser no ens hauríem d'oblidar d'aquells balls magnífics vienesos. El Vals de l'Emperador, amb l'orquestra de l'Òpera Popular de Viena, és la que ens adrà aquesta tongada també de tres. Anirem després a escoltar la música i l'orquestra de Ray Conniff, amb aquell Save It the Music, o escolteu, digueu amb música. I finalment ens anirem cap a Mèxic, un àlbum enregistrat per l'orquestra de Ronald Shaw amb aquell Guadalajara. Així doncs, comencem, ens marquem ara un ball amb un bon vals, el de l'Emperador.

Aquest ha estat el so del Ronald Shaw, la seva orquestra, des de l'àlbum México, i abans hem pogut escoltar per una banda l'orquestra de l'Òpera Popular de Viena amb aquells valsos increïbles. Després, en Ray Conniff, amb un àlbum preciós que es deia, digueu, amb música. Ara és el moment de veure dues formes diferents o d'escoltar de dues formes diferents la música dels Beatles. Una amb Big Band, amb banda americana, banda de vents, sobretot. Escoltarem l'Hey Jude amb l'orquestra de Ted Heath i després un medley, un popurri, un encadenament de la Royal Philharmonic Orchestra, també del so dels Beatles.

Aquestes han estat dues maneres, d'escoltar, de percebre la música dels Beatles. El primer, aquell Hey Jude, amb la Big Band de Ted Heath, i ara, doncs, per acabar, aquesta de la Royal Philharmonic Orchestra, aquest medley que ens va proposar ja fa uns quants anys. Tornem a canviar d'estil i ja anem cap a les acaballes de la nostra gramola. La corda se li va acabant, però mentrestant aprofitarem per escoltar a Werner Müller i la seva orquestra amb l'Hora Staccato.

Doncs aquí a l'Agromola, com heu vist, no tan sols tenim música swing i de gran banda, sinó que amb altres grans orquestres també aprofitem per veure com sonen temes de la dècada dels 70 i dels 80 que han cantat o que han publicat doncs, altres músics. Per exemple, un era aquest It's a Heartache de la Bonnie Tyler, o bé amb aquest que acabarem doncs, ara i que tancarem la gramola. Ens posa punt i comiat a l'orquestra de James Last amb aquell tema Lying Eyes dels Eels. Aquest és el que serveix per dir-te adeu-siau, a reveure, i ens veiem d'aquí a 7 dies. Salutacions de Xavi Gargallo.

Molt bona tarda, oients de Ona Bitlles. Benvingut un dia més a la nova producció de Retorn als 80. Vinga, que gaudiu d'aquests grans temes dels anys 80 i comencem la pista de ball amb el tema She'll Never Know.

I vinga, vinga, i continuem el bon ritme a la pista de ball de Ona Villas, i ara el següent tema que sona, Please Don't Forget Me.

i vinga, vinga, que continuï la pista de ball de Ona Villas, i ara ho fem amb el tema Hold Me Hand.

Vic a Vic, i que no decaigui el ritme a la pista de ball d'Onavilles, i ara ho fem amb un altre gran tema, Just Another Kiss.

Vinga, vinga, i seguim gaudint d'aquests grans temes d'aquella meravellosa època i ho fem amb el tema Injury on a King.

Vinga, vinga, i que no pari els cossos de ballar a la pista de ball de la Ona Villas. I per això ho fem amb un altre gran tema anomenat Every...

I un dissabte més arribem al final del programa de Retorn als 80s i ho fem amb el tema Under the Stars. Espero que hagi gaudit d'aquests grans temes dels 80, que hagi ballat força, que us hagi agradat. Això és el que jo vull, que balleu i que disfruteu. Vinga, ens retrobem el pròxim dissabte a la mateixa hora. Vinga, tingueu una setmana meravellosa. Adeu-siau.

0: Silvona Villas.
1: Aquest 27 de juny, prepara't per invadir els carrers de Sant Pere de Riudellots. Arriba Invader Race 2026, la cursa d'obstacles que combina adrenalina, diversió i repte per a totes les edats. Modalitats per adults, joves i infants. Corre, salta, arrossega't i supera proves que posaran a prova la teva força i la teva ment. Un esdeveniment amb ADN solidari que aquest any col·labora amb Polseres, Candela i Esvivi. Organitza Nou Gym i l'Associació Cultural i Esportiva El Búnquer amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sant Pere de Riudebitlles i l'Ajuntament de Cabrera d'Anoia. Podreu escoltar la cursa a través de Ona Villa, el 107.0 de la FM. Invader Race 2026, 27 de juny al Camp dels Arbres de Sant Pere de Riudebitlles. La invasió comença amb tu.
0: Ona Villas.
2: Moments d'òpera.
3: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Aquesta setmana us proposem somiar amb Shakespeare i Britten. Avui, el somni d'una nit d'estiu.

0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El somni d'una nit d'estiu és una òpera dividida en tres actes, amb música de Benjamin Britten i llibret en anglès del mateix compositor i Peter Pears, tot i que està basat en la peça teatral homònima, evidentment, de William Shakespeare, preservant quasi totes les característiques de l'original, tot i condensant-les per satisfer les exigències de durada d'una òpera. L'estrena va ser l'11 de juny del 1960 al Festival d'Aldeburg amb direcció del mateix compositor. A Catalunya es va poder veure per primer cop al Gran Teatre del Liceu un 18 d'abril de l'any 2005. Britten va emprar una orquestra de cambra per aquest títol, tot i les limitacions tímbriques que això provocava, al ser una orquestra molt més reduïda en quant als efectius instrumentals. Ara bé, el compositor aconsegueix així caracteritzar de forma diferent els tres mons de l'òpera, és a dir, el regne de les fades, el dels amants atenesos i el dels artesans. El llibret va ser obra del compositor i de Peter Pears, el seu company sentimental, basant-se en l'obra homònima de Shakespeare. Van retallar l'original, que va passar de 5 a 3 actes, però sense perdre elements essencials de la trama. Tanmateix, hi ha certes variacions que apliquen els nous llibretistes. Britten va compondre, doncs, la música de cada personatge fixant-se en les seves característiques, és a dir, si eren reals o fantàstics, rústics o nobles, enamorats o gelosos. Així, els personatges rústics, per exemple, els va proporcionar una música senzilla d'estil folclòric. Els amants tenen un món sonor més romàntic i les fades es representen d'una manera, podríem dir, molt més etèria. Una de les novetats de l'òpera és que, per primera vegada en la història del gènere, es va compondre el personatge principal per veu de contratenor. I és que la veu de contratenor, fins en aquell moment, estava concebuda només per interpretar els papers que en el passat havien cantat els castrats. De fet, Britten va escriure el paper pensant específicament en les característiques vocals d'Alfred Deller, una veu intensament lírica però feble en la regió més aguda. Per tant, mai no és necessari que les notes altes es cantin amb intensitat, podríem dir, forte en el rol que li va dedicar. Per un altre personatge principal de l'obra, Titania, va optar per una veu de soprano de coloratura amb arriscades intervencions vocals. El follet Pac és un personatge parlat que apareix acompanyat per una combinació de trompeta i caixa rítmica. Ja ho veieu, tot estava realment molt pensat. En el programa d'avui podrem escoltar una gravació de referència signada per Sir Colin Davis amb el segell d'ECA, amb l'Orquestra Simfònica de Londres i de l'any 2012. Hi intervenen Brian Ozawa com a Oberon, Sylvia McNair com a Titania, Brian Bantine Scott com a Teseu, Hilary Summers és Hipòlita, John Mark Ainsley com a Lisandra, Paul Whelan com a Demetri i Janice Watson com a Helena, entre molts altres, perquè és una obra realment coral. Dit això, anem a endinsar-nos al somni d'una nit d'estiu de Britten, basat en Shakespeare, situant-nos, com sempre, a l'inici de l'acte primer. L'acció del somni d'una nit d'estiu de Britten se situa a Atenes en un temps, esclar, mitològic. Ens hem de situar en un bosc màgic, a prop d'Atenes, apareix Oberon, el rei dels elfs i les fades, que encarrega al follet Pac una herba màgica. Entren al bosc dues parelles d'enamorats, Lisandra i Hèrmia, i Demetri i Helena. Igualment acudeixen al bosc sis artesans que assagen un espectacle per la boda del duc Teseu. Pac lliura les herbes a Oberon, qui es prem el seu suc sobre els ulls de Titania, la seva esposa i reina de les fades. D'aquesta manera, ella s'enamorarà de la primera criatura que vegi en despertar-se.

Seguim els moments d'òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El somni d'una nit d'estiu de Britten. Durant un assaig dels artesans, Puck transforma el cap del teixidor posant-li un cap d'asa. Tots en aquell moment acaben fugint. Ara bé, Titania es desperta i sota la influència de la poció màgica s'acaba enamorant de l'animal. This is to make an ass of me. To fight me. If they could. If they could. But I will not stir from this place. And I will still...

Després d'aquesta escena hem de dir-vos que entre els joves atenesos es produeixen també escenes de gelosia. Oberon, al principi, s'hi diverteix. Després s'enfurisma en veure la confusió que ell mateix ha creat.

up and down. Goblin, lead them up and down.

Enemies.

0: shadows have offended. Think but this, and all is mended. That you have but slumbered here, while these visions did appear. Gentles, do not reprehend. If you pardon, we will mend, else the puck and liar cool. So good night unto you all. Give me your hands if we be friends, and Robin shall restore our mends.
1: Des d'Olesa Ràdio, moments d'òpera, amb Albert Galzeran.
2: Ona Bitlles.
1: En el nostre poble hi viu una gran comunitat de gats. Viuen en colònies repartides pels barris. Des de fa anys, Gat Urbà ha estat vetllant pel seu benestar, la seva alimentació, la seva salut i realitzant esterilitzacions per controlar el número d'habitants. Si vols col·laborar, ho pots fer de diverses maneres. Fent-te soci, demanant informació a l'Ajuntament, fer alguna aportació puntual a la guardiola que es troba al centre veterinari Àlex o ajudar en alguna tasca necessària. Una bona convivència entre els ciutadans i els nostres veïns felins ben cuidats suposen un enriquiment de la vida del nostre poble.
2: Ona Bitlles.